0: esto no es así, o sea, ¿dónde está la Menorca de toda la vida? ¿Dónde están las Baleares de toda la vida? ¿Qué le vamos a dejar a la siguiente generación? ¿Un parque temático?
1: Reig, també creu que la societat hauria de mobilitzar-se per acabar amb aquesta tendència.
0: Nosotros mismos, ¿a qué esperamos? A levantarnos y poner un puño encima de la mesa, decir, no, se acabó, no podemos estar aquí tragando y tragando y tragando. Hay que moverse, y si con palabras no basta, habrá que pasar a la acción.
1: En aquest sentit, afirma que no només ha de ser solidari amb els quatre veïns dels qui la Sareb no ha comprat el pis, sinó amb tota la gent que pateix pel mateix a Balears. A tot això, el balà de l'Ojo, Sonís Benejam, s'ha mostrat molt content per la resolució de la subhasta de l'immoble que s'ha quedat la Sareb en la seva major part. Benejam ha recordat que sempre ha estat amb els veïns i opina que aquesta era la millor solució possible.
2: La satisfacció de tot l'equip de govern, ja que el desenllaç d'aquest procés de subhasta de moment sembla que correspon en el que des de sempre havien desitjat des de l'Ajuntament de Ló, en defensa de l'interès general i en les intencions manifestades en el consistori per part de la Sareb en relació a aquests habitatges. He estat des de l'inici, tothom ho sap, en tot moment, en contacte amb els veïns, en la Sareb, en Sibavi, en la Conselleria d'Habitatge del Govern de les Illes Balears, amb el Ministeri d'Habitatge del Govern d'Espanya, intentant mediar.
1: Sobre els quatre habitatges que no s'ha quedat la Sareb, Benejam creu que també quedaran finalment a mans de l'ens públic. I a tot això, el seu Menorca lamenta la gestió del Partit Popular en el conflicte dels habitatges de l'O, que finalment han passat a mans de la Sareb. Tot i que la societat d'actius s'ha quedat amb 52 dels 56 pisos subestats, els socialistes recorden que s'hauria pogut arribar a una solució molt abans si el govern balear o el Consell Insular haguessin exercit el dret de tanteig i retracte. El secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, ha recriminat al PP que hagi passat olímpicament dels veïns, tot i tenir la solució a les mans. Mercadal afirma que si el conseller d'Habitatge i el president del Consell haguessin actuat, aquests immobles serien avui propietat de l'Ibavi. Pepe Mercadal.
3: Que la Sareb se quedi gran part dels pisos del bloc de l'O és una bona notícia, però no hi ha que oblidar que tant el govern com el Consell tenien l'oportunitat de quedar-se amb tots ells. Havien d'exercir el dret que tenen de tanteig i retracte, reconegut per la llei balear d'habitatge, però no ho han volgut fer. És a dir, el PP ha passat olímpicament dels veïns d'aquest bloc de pisos de l'O.
1: Menorca ha passat 1,1 milions de turistes el 2014 a 1,8 l'any passat. Es tracta d'un increment del 63% que el grup ecologista GOP considera inassumible. L'increment en l'arribada de visitants encara és més gran si es compara amb l'any 2009. Així ho denuncia el portaveu dels ecologistes Oriol Radalga, qui considera que cal tenir clar els límits de l'illa per no sobrepassar-los.
4: Menors de 20 anys quasi se duplica la quantitat de persones que arriben aquí. I amb els mateixos recursos que hi havia abans, vull dir que en qualque moment o un altre farà que Silla respongui i negativament si no ens donen compte de que ja ho està fent, perquè els indicadors, crec que una altra vegada, apunten cap aquí. Aquest model de creixement és insostenible i que cal pensar realment a replantejar-nos quina illa tenim, com podem viure en aquesta illa de manera compatible amb els seus límits.
1: Radalga apunta que aquest excés de turisme afecta molts temes que minven la qualitat de vida a l'illa i ja manco els recursos hídrics. El preu de l'habitatge s'ha encarit, la feina és cada cop més precària i molts més. Els ecologistes es queixen, a més, de la nul·la resposta per part del govern del Consell, que, tot i haver-se compromès a rebaixar aquesta pressió turística, no fa res. Oriol Radalga.
4: I en alguns moments s'ha compromès inclús l'equip de govern a prendre mesures, però després de dos anys no hi ha canvis, no hi ha cap tipus de moviment efectiu per revertir aquesta situació, no? I per mostrar un model d'illa que sigui conscient de lo que comentàvem fins ara, no? De quins són els seus límits naturals i ecològics que té.
1: Per tot això, s'ha convocat a través de la plataforma Via Menorca una nova protesta contra el govern del Consell el proper 13 de juny. I Menorca es consolida com un dels grans reclams a la Fira de Turisme Aratur, celebrada aquests dies a Saragossa. Més de 15.000 persones han passat per aquest saló aragonès, on l'illa ha promocionat la seva oferta cultural, gastronòmica i de turisme actiu per atreure visitants fora de temporada alta. El personal de la Fundació Foment

0: Reig també creu que la societat hauria de mobilitzar-se per acabar amb aquesta tendència.
1: Nosotros mismos, ¿a qué esperamos? A levantarnos y poner un puño encima de la mesa, decir, no, se acabó, no podemos estar aquí tragando y tragando y tragando. Tenemos que, hay que moverse y si con palabras no basta, habrá que pasar a la acción.
0: En aquest sentit, afirma que no només ha de ser solidari amb els quatre veïns als qui la Sareb no ha comprat el pis, sinó amb tota la gent que pateix pel mateix a Balears. A tot això, el balear de l'Ojo, José Luis Benejam, s'ha mostrat molt content per la resolució de la subhasta de l'immoble que s'ha quedat la Sareb en la seva major part. Benejam ha recordat que sempre ha estat amb els veïns i opina que aquesta era la millor solució possible.
2: La satisfacció de tot l'equip de govern, ja que el desenllaç d'aquest procés de subhasta de moment sembla que correspon en el que des de sempre havien desitjat des de l'Ajuntament de l'Olot, en defensa de l'interès general i en les intencions manifestades en el consistori per part de la Sareb en relació amb aquests habitatges. He estat des de l'inici, tothom ho sap, en tot moment, en contacte amb els veïns, amb la Sareb, amb si Bavi, amb la Conselleria d'Habitatge del Govern de les Illes Balears, amb el Ministeri d'Habitatge del Govern d'Espanya, intentant mediar.
0: Sobre els quatre habitatges que no s'ha quedat la Sareb, Benejam creu que també quedaran finalment a mans de l'ens públic. A tot això, el senyor Menorca lamenta la gestió del Partit Popular en el conflicte dels habitatges de l'O i critiquen que s'hauria pogut arribar a una solució molt abans si el govern balear o el Consell Insular haguessin exercit el dret de tanteig i de retracte. El secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, ha recriminat a Pepe que hagi passat olímpicament dels veïns, tot i tenir la solució a les mans. Mercadal afirma que si el conseller d'Habitatge i el president del Consell haguessin actuat, aquests immobles serien avui propietat de l'IBAVI. Pepe Mercadal.
3: Que la Sareb se quedi gran part dels pisos desbloc de l'O és una bona notícia, però no hi ha que oblidar que tant el govern com el Consell tenien l'oportunitat de quedar-se amb tots ells. Havien d'exercir el dret que tenen de tanteig i retracte, reconegut per la llei balear d'habitatge, però no ho han volgut fer. És a dir, el PP ha passat olímpicament dels veïns d'aquest bloc de pisos de l'O.
0: El menorquí Alonso Santos ja és a casa, Sai Estalvi, després de passar per les pressions israelianes per haver participat a la flotilla que va tractada d'un material humanitari a Gaza. Però l'illenc ha estat clar, denuncia que les tropes d'Israel van assaltar la seva embarcació a aigües internacionals en el que seria un acte de pirateria. Després va patir tortures físiques per part de l'exèrcit israelià. Alonso Santos.
4: No, nos hicieron muchísimo daño. Fuimos torturados, fuimos golpeados de todas las maneras posibles. Es que podríamos, aparte, dedicar un capítulo entero a torturas personalizadas por persona a lo largo de un camino de días de martirio insoportables, porque te puedo decir todo tipo de golpes que ejercieron a cada persona diferente, tanto de mi tripulación como de otras embarcaciones, ¿no?
0: Santos apunta que en ser europeus encara han pogut mostrar al món el que els ha passat, però s'esfereixen pensar com deuen tractar els israelians dels palestins a les seves presons.
4: El hecho de usar, personas europeas y que se nos visibilice la violencia contra nosotros nos ha permitido que la gente vea, ¿no?, y observe y logre imaginarse algo que estamos todos aprendiendo ahora, cuál es el nivel de violencia que aplican sobre los palestinos, ¿no? A mí me frustró mucho no poder cruzarme, aparte de los palestinos que iban embarcados con nosotros, con nadie, con ninguno de los presos, de los miles de presos, más de 9.000 presos que tiene Israel de manera ilegal.
0: Un últim apunt, Menorca es consolida com un dels grans reclams a la Fira de Turisme Aratur, celebrada aquests dies a Saragossa. Més de 15.000 persones han passat per aquest saló aragonès, on l'illa ha promocionat la seva oferta cultural, gastronòmica i de turisme actiu per atraure visitants fora de la temporada alta. Posem aquí punt i final a aquest butlletí informatiu. Tornarem amb més notícies. Serà als butlletins horaris i també al magazín Hoy por Hoy Menorca, que presenta i dirigeix el nostre company Lluís Soler. Fins llavors, que tinguin molt bon dia.
5: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
6: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Hoy por hoy, Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dijous 28 de maig de 2026 i comença apretant aquest dijous les temperatures. Fixa't que no ho hem fet a posta, però ja ens venia bé perquè saps que comencem sempre el nostre programa amb l'informació del temps. I avui ens comparteix les dades Noelia García. Bona tarda.
3: Bona tarda. Avui dijous a la illa de Menorca pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Ciutadella i 29 a Maó. Aquesta tarda predominarà el sol i el cel clar. Bufa vent fluix de ponent amb brises al litoral. Demà divendres pugen les temperatures i serà el dia més càlid de la setmana. Màximes de 32 graus a Maó i 30 a Ciutadella. Al cap de setmana baixaran les temperatures. Demà es mantindrà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat o clar. La temperatura mínima estarà de 20 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
4: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad, adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino Mahó. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
6: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
7: Scoopy.
6: Hoy usamos muchas más.
7: Motores SP Plus, Full LED, pantalla TFT, RoadSync, Smart Key, Baúl Top Box.
6: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
4: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
8: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
2: Ya están abiertas todas las tiendas Mibo en Menorca. Mahón, Ciutadelles, Mercadal, Fornells i Es Migjorn. L'autèntica barca menorquina, hecha a mano en la isla, con el sello de garantía del Consell Insular. El verano empieza con Mibo.
4: Esto es una cuña de cine. Y no, no vamos a decirte ven a ver la última película. Solo recordarte lo que sientes al sentarte en la butaca, cuando todo se hace silencio y empieza la emoción. Te esperamos en Ocimax Mahó Aficine.
2: Mahó, com altres bandes de Menorca, està amb obres. El cartell de Disculpen les molèsties és habitual que el puguem veure. No té res d'estranyar, s'estan mirant de fer reformes, millores a diferents indrets, però la de la plaça Constitució de Mahó ha posat en alerta a un grup de persones que està demanant o reclamant que no es faci o que no es faci com s'està fent. Avui volem xerrar amb una persona que direm Àngela, per posar-li un nom, que és un nom fictici, perquè ens pugui comentar i explicar quin és un poc el desencís que està provocant el fet d'aquestes obres. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Doncs quin és un poc el greuge que creus pugui estar provocant aquestes obres? Perquè no sé si no les voleu o no les voleu com s'estan fent.
9: No, jo sí considero que sí que es tenien que fer, perquè hi havia unes irregularitats i que es millorarà l'accés amb persones tant amb discapacitat o persones ja d'una certa edat, o perquè es pugui transitar de millor manera, en la qual sí que seria correcte, sí que per la meva part era correcte que es poguessin executar. L'únic que crec convenient que no és la manera més adequada la combinació dels materials que estan executant o com ho estan fent o com ho estan duent a terme.
2: En particular, recordem que aquesta plaça tenia uns adoquins antics que li donaven aquesta característica d'antiga i un tant peculiar i hem vist que en algunes zones estan canviant de so per rajoles directament i creus que probablement estan acabant un poc amb el propi encant de la plaça, no?
9: Correcte. Jo considero, com a bona maonesa que som, pues que sa plaça, pues a pròpiament que sense plaça de l'Ajuntament, que és una zona molt cèntrica i molt puntual i reconeguda, tots els aduquins i el que l'envolta pues és patrimoni, en el qual està protegit. Si és primerament ja els tècnics que s'ajocuten sobre sabien i es havia plasmat que aquest projecte recuperava tots els aduquins, jo crec que hi ha hagut un procés de direcció d'obra que han tingut uns certs problemes i que la manera que ho han volgut solucionar, de vegada han cregut que era per ells la millor manera, era aportar aquestes lloses noves que són la continuïtat que venen des de la costa de la plaça, però són unes lloses que tenen per jo uns inconvenients i que han romput l'estètica original i que sempre des de l'any 1890 aproximadament havíem vist i que tots els maonesos reconeixien com a plaça. I jo considerava que es tenia que respectar, si no era anat 100%, pues, en el màxim, en el 98%, el 95%, adequant sempre i que els minors vàlids o gent amb discapacitat o gent major, estic totalment d'acord que hi hagués un creuament, però es podria haver executat d'alguna altra manera pues, més correcta i més estètica.
2: Crec que ara mateix hi ha una petició que es pot signar a través de xarxes o d'internet per a aquelles persones que s'hi vulguin sumar. Si aconseguiu, preu gent, què vos agradaria que passés?

0: podria millorar. Que escoltin la població, que escoltin les veus. Ja està.
1: Doncs, Àngela, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Bon dia.
0: D'acord. Bon dia. Gràcies.
2: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y tóners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pera Cortés 40 de Ciutadella.
3: ¿Te gustan los sabores más típicos de nuestra isla en la 13ª edición de Menorca en el Plato? Del 22 al 31 de mayo, menús completos de mediodía o noche, a precios especiales y de calidad. Consulta los restaurantes y menús en gastronomiamenorca.es. Organiza Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes. Colaboran Fundación Fomento de Turismo de Menorca, PYME Menorca y Consejo Regulador de Denominación de Origen Queso Mahón Menorca.
4: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, nectarina extra por solo 2,95 € el kilo, un 40% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, lomo de atún a 14,95 € el kilo, un 44% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu. Vinipreu.
5: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
6: Descubre Caipa, el rincón gastronómico del reconocido chef Omar Malpartida, en el lago de Calambós. Disfruta de una explosión de sabores con productos traídos directamente de Perú y lo mejor del producto local. Relájate en nuestro pisco bar con los cócteles más exclusivos de la isla. Caipa, tradición peruana, alma menorquina, abierto mediodía y noche. Reserva ya en caipa.com.
7: Coneix les noves tecnologies de ben a prop amb Toni Fabré, un espai que t'ofereix i patrocina Fibralink, el teu operador d'internet i telefonia a Menorca.
1: Ser tecnologia, avui és dijous i toca, hem avançat un poc l'espai perquè no podem esperar, no podem esperar de ganes de poder saludar en Toni Fabré. Toni, bon dia.
8: Hola, bon dia a tothom, com va?
1: Des de Social Chef, Toni Fabré ens hi ajuda a entendre el món en el que vivim a través de el que és l'actualitat de la tecnologia, que de vegades sembla que és com de... No d'un altre planeta, però d'un temps en què va canviar tant que ja molts ni ens hi reconeixem. I per posar un exemple, el fet de que hi hagi una profusió, una producció bestial a nivell de gent que està emprant la intel·ligència artificial per fer, per exemple, sèries de televisió. Això a Xina.
8: Sí, sí, a Xina, tot el que passa per Xina després s'exporta, per això ho comentam avui. Mira, la primera cosa que juntarem dues situacions molt numeroses, no? La primera és el consum de continguts audiovisuals que fèiem amb el mòbil, no? Això de veure vídeos curts, amb les sèries de tota la vida. Mira, es veu que a Xina, no només a Xina, sinó també a tot el món, però a Xina té molta més potència, un tipus de contingut audiovisual que són ses sèries molt curtes, sèries que són capítols que duren un minut i mig, dos, superràpides, fetes per consumir amb el mòbil quan vas amb el metro, quan t'estàs moguent, no? Això és una cosa, com ha canviat els hàbits de consum de sa gent, consumint vídeos en molt poc temps, molt curts, perdó. I en això ara s'hi ha ajuntat l'intel·ligència artificial. Com que aquests vídeos són molt curts, i si intel·ligència artificial sí que sap fer vídeos curts, per dir-ho d'una manera, doncs a Xina ha sorgit que ara aquests vídeos que fins ara es feien amb persones reals, ara es estan feient totalment amb actors virtuals. I estan muntant sèries de molts de capítols d'un o dos minuts amb intel·ligència artificial, el que canvia totalment el paradigma del que havíem vist fins ara.
1: Bé, entenc que aquí, sobretot des del punt de vista de l'empresari, s'estan estalviant un de costos laborals supergros. Bueno, ja Xina no és que fos el referent, però és que ja si no pagues ni actors i pel·lícules tenen les que volen i li poden donar la forma que vulguin.

0: i poden fer realment i això està generant, per tant, una sobrecàrrega d'oferta a nivell de sèries de televisió.
1: Sí, fixa't, Lluís, aquí es dona clarament una situació que passa quan una nova tecnologia irrompeix amb tanta força com ara. Per una banda, llocs de feina tradicionals que s'estan perdent, és a dir, els actors que fan aquestes sèries estan perdent la seva feina, evidentment, no dic que estigui d'acord, però està passant. Els qui gravaven, no, els de les càmeres per gravar tota una situació d'una gent que era necessària per poder fer aquesta producció, estan perdent els seus llocs de feina i, en canvi, estan sorgint uns nous llocs de feina, perquè, clar, això, la gent que mos escolta es pensarà que és anar a la IA i li fem una sèrie ja, no? Estan sorgint nous llocs de feina que són les persones que saben utilitzar la IA per fer aquest tipus, perquè els oients han d'entendre que si tu vols recrear una situació en IA, li has de dir cada cosa. Li has de dir, mira, escolta, vull que sigui pues, una habitació on hi hagi uns quadres que tal, bla, bla, bla, bla. Vull que la persona sigui així, vull que digui això, que actuï així. És a dir, tot el que realment veiem se li ha de saber dir a la IA. I això, a més, ha de tenir una consistència, que es diu. És a dir, un capítol i el següent capítol i el següent capítol, totes les situacions i tots els espais s'han de reproduir. I això no és tan senzill. La IA ho sap fer, però a través d'algunes persones que la saben utilitzar. Hi ha una creativitat aquí, també, no? I, per tant, estan sorgint ara a Xina un munt d'ofertes de feina per persones que facin això. Algunes de les que ja intervenien en el procés creatiu s'han transformat i altres, com dic, estan perdent la seva feina, no? I això ho he volgut dur aquí, Lluís, no tant com l'exemple de ai, mira que xistot, la IA que fa sèries que, com tu dic, estan en printat i estan sobre, estan generant molt, sinó com formant una realitat i uns llocs de feina.
0: Així, per exemple, que siguis actor o actriu i hagis estudiat per això, no et servirà de molt dins aquesta indústria. No obstant, si saps fer un prompt, és a dir, si saps donar una instrucció adequada, doncs sí que te voldran.
1: Clar, aquest és el tema, no? Com nosaltres estem dient, no? Com la IA està transformant, i dic que un absurd, no? Potser l'actor pues, sí que s'utilitzarà la seva veu o sí que s'utilitzarà per gravar certes situacions que serveixin després per generar més continguts en IA. És a dir, mos estem trobant, mos estem davant una clara transformació dels llocs de feina. I és el que sempre hem dit, evidentment, hi haurà una destrucció de certs llocs de feina, hi haurà una transformació de llocs de feina actuals que hauran d'aprendre a fer la seva feina en IA, i hi haurà un sorgiment de nous llocs de feina totalment relacionats amb l'entorn de la IA. La compta final no la sabem. No sabem si serà compta zero, o se'n crearan més o se'n crearan menys. No ho sabem, perquè realment no se sap. Només sabem que l'impacte és molt important i que la transformació està totalment en marxa, i que amb una transformació d'aquest tipus hi haurà perfils que, evidentment, rebran, dit d'una manera un poc vulgar, no?, però patiran molt més que altres.
0: Bueno, no és una qüestió que estigui que sigui ciència-ficció, es tracta de que quasi, amb les eines adequades, i moltes d'elles, per cert, estan ara al nostre abast, i coneixent, evidentment, amb una formació adequada per saber com fer-ho funcionar, podem estar sent directors de cinema de les nostres pròpies pel·lícules. I això no és una manera de dir, és que està passant. A més, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és el fet de que per què hi ha una quantitat tan important? No només és per el fet de que no hi hagi que donar-li un guió a una persona perquè se l'aprengui i després la interpreti, és que estalvien temps. I temps també són doblers.
1: Clar, tu imagines que la rapidesa en la producció del contingut és brutal. És moltíssim més ràpid tot això. Encara que hagi de posar X persones per fer-ho realitat, no? Però ja no tens un problema, mil problemes, no?, que sorgeixen, diguéssim, en el món real, no? I això, clar, des del punt de vista, i a més, en una societat en la que vivim ara, no?, que la gent, a més, està consumint això d'una manera altíssima, no estàs produint en va. estàs produint precisament perquè és que la gent ho està consumint d'una manera, el nivell de consum és molt alt. Si en realitat el sistema tradicional no podia donar sortida a la demanda. Hi havia més demanda que oferta, no? I en aquest moment, doncs, bueno, pot arribar a trobar-se en la situació en què hi hagi més oferta que no demanda, perquè hi ha tant de milions de persones que consumeixen i és tan fàcil de consumir que, a més, estem xerrant d'un contingut molt, molt perenne, no? No és un contingut permanent, és un contingut que se consumeix i es passa, que se consumeix i es passa, no? No entram en valoracions de que si és millor o pitjor, no hi entram aquí. Ara només volem posar en valor aquest impacte. I una altra cosa, Lluís, que també hi hem de treure la part positiva. Mm-hmm. Petites empreses de Menorca que fer un petit vídeo d'un minut i mig per promocionar un producte, doncs no hi podien arribar, ja no perquè no hi hagués actors, no hi hagués actius, que això també, no? Sinó perquè el pressupost doncs era inabarcable, bueno, doncs ara ho poden fer, no? Aquí veurem si arribam d'omplir massa de contingut o no i quina serà la resposta de les persones en aquest contingut, no? Però això ara ja és possible per petites empreses de Menorca, per exemple.
0: Doncs la dada és esfereïdora. 470 sèries de televisió generades amb IA al dia. Al dia, això, a Xina, només a Xina. Bueno, Toni Febrer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre, i fins la setmana que ve.
1: Molt bé, adéu, fins la setmana que ve.

0: ¿Sabes que FibraLink te ofrece su fibra óptica a partir de 25 euros al mes? Alta más instalación más portabilidad sin coste. Consigue el mejor internet fibra óptica para la educación de tus hijos. Ellos te lo agradecerán. Con atención e incidencias por teléfono y en nuestras oficinas de Menorca. Contrato sin permanencias. FibraLink, la fibra óptica de Menorca. Más información en fibralink.es.
1: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas. Ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
2: Qui vol fer una ruta per suar quan pots fer-ne una per gaudir? Del 22 al 31 de maig et proposem voltar per la sisena ruta de l'hamburguesa vermella menorquina de la mà de Comete Menorca i l'Associació de Ramaders de Vaca Menorquina. Tens tota la informació a cometemenorca.com amb el suport del Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.
3: Són les 12 i 40 minuts.
4: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
3: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 28 de maig amb Jordi Rivera. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Hoy por hoy, Cadena SER.
3: El grup municipal d'Aramó ha mogut fitxa davant el desenvolupament de les obres de rehabilitació de la plaça Constitució. La formació ha registrat una bateria de preguntes adreçades directament al batlle del municipi Héctor Pons perquè siguin respostes al ple ordinari d'aquest dijous, dia 28 de maig.
5: L'objectiu, segons expliquen des del partit, és que la ciutadania pugui conèixer què està succeint realment amb aquestes obres, sobretot pel que fa al terra de pavés, i valorar la situació amb tota la informació sobre la taula. Cal recordar que l'empedrat que hi havia és un bé protegit i ara hi ha part que s'està substituint. El portaveu d'Aramó, Jordi Tutso, exposa les preguntes que han presentat.
6: Les preguntes que plantegem al senyor Balla són molt senzilles. L'execució de les obres està respectant el projecte que va guanyar el corresponent concurs públic? L'execució del projecte està respectant el catàleg de protecció del patrimoni històric d'Aramó? L'execució del projecte està degudament inspeccionat per serveis municipals? Creiem que la conservació del nostre patrimoni històric, que ens pertany a tots i tots els maonesos i maoneses, es mereix que aquestes preguntes siguin contestades amb diligència i amb responsabilitat.
5: Des de l'Ajuntament s'afirma que aquesta substitució és per un tema d'accessibilitat i només afecta una part molt determinada de la plaça. També diuen que s'ha fet d'acord amb els tècnics de patrimoni.
3: Quan es porten ja uns 10 dies de l'aplicació del porta-a-porta en nous barris de Mou, la seva acceptació entre el veïnat afectat encara és, diguem, irregular.
5: Així ho reconeixen des de l'Associació de Veïns d'Andrea Doria. La portaveu de la Junta Directiva, Gemma Jiménez, ho deixa clar. Molts residents col·laboren, però no tots.
7: Los vecinos, la verdad, que colaboran. Sí que es verdad que, bueno, como la viña del señor, tiene que haber un poquito de todo y sí que, bueno, hay gente pues que no, y dicen no y es no. Hay mucha gente que ni siquiera ha ido a buscar los cubos, hay gente que está sacando las bolsas de basura y lo están dejando en el punto de recogida. Y claro, esto o vamos a por todas o nos quedamos a medias, porque no puede ser que luego nos quejemos de ratas y demás, claro, pero si hay bolsas de basura en el suelo, pues también van a venir a las bolsas de basura que hay en el suelo.
5: Jiménez afegeix que en barriades on hi ha tants blocs de pisos amb tantes famílies és complicat aplicar-ho. Ella mateixa explica que no veu clar aquest sistema de recollida selectiva dels residus, però entén que si és el que marca la llei és el que s'ha de fer. Tot i això, veu difícil que alguns vecins ho acabin acceptant en un futur.
3: Més per Menorca reclama a la Sareb que garanteixi la continuïtat de les famílies que viuen al bloc de pisos de l'O. La formació demana que es mantinguin uns lloguers estables i assequibles per als residents ara que l'entitat pública s'ha quedat amb la majoria d'aquests habitatges.
5: La portaveu dels menorquinistes, Noemi García, ha defensat que és el moment que la Sareb demostri que la seva intervenció serveix per donar seguretat als vecins. Aquestes són les seves peticions a l'ens públic.
8: Més per Menorca, demanam a la Sareb que garanteixi la continuïtat de totes les famílies del bloc de l'O i que mantingui unes condicions de lloguer assequibles i estables. Ara és el moment de que la Sareb demostri que la seva intervenció serveix per donar seguretat i estabilitat als vecins. Per això, reclamant que es mantinguin els contractes vigents i que els preus continuïn sent assumibles. Des del primer moment hem estat al costat de les famílies defensant una solució pública i lamentant que el govern Provenç i el Consell no hagin actuat amb prou determinació. contaminació. Ha estat una greu irresponsabilitat política que el Partit Popular hagi mirat cap a una altra banda davant d'un problema que afecta directament a famílies de Menorca.
5: A més, García ha carregat durament contra l'actitud del Partit Popular, titllant de greu irresponsabilitat política que el govern ponent i el Consell Insular hagi mirat cap a una altra banda. Des de la formació lamenten que la dreta no hagi actuat amb determinació quan tenia les eines per intervenir-hi. Més per Menorca, exigeix al PP que abandoni la seva passivitat en matèria d'habitatge i que impulsi polítiques valents per ampliar el parc públic i garantir un sostre digne als residents de l'illa.
3: Menorca es consolida com un dels grans reclams a la Fira de Turisme Aratur, celebrada aquests dies a Saragossa. Més de 15.000 persones han passat per aquest saló aragonès, on l'illa ha promocionat la seva oferta cultural, gastronòmica i de turisme actiu per atreure visitants fora de la temporada alta.
5: El personal de la Fundació Foment del Turisme ha constatat l'alt interès del públic aragonès, un perfil de viatger que busca experiències més enllà del sol i platja. Un dels grans atractius per a aquest mercat és la connexió aèria directa que opera a Volotea entre l'illa i Saragossa cada dimecres i dissabte, una ruta que va començar l'1 d'abril i que es mantindrà activa fins al 31 d'octubre. Aquesta és la segona vegada que Menorca participa en aquesta fira turística. Des de la Fundació destaquen que, a més dels vols directes, els visitants també s'han interessat de manera especial per les opcions de connexió amb escala fora dels mesos d'estiu, amb l'objectiu de poder gaudir del territori menorquí durant pràcticament tot l'any.
3: I sorprenent troballa arqueològica aquesta setmana a la costa sud de Menorca. Aquest dimecres de matí va aparèixer una àmfora, presumptament d'època romana, a la platja de Vinigaus, es mitjor gran. Segons s'ha pogut saber, la peça hauria arribat fins a la línia de la costa empesa per el corrent marí.
5: Fins al lloc dels fets hi va desplaçar immediatament la policia local, que va aplicar el protocol preceptiu en aquests casos per protegir la peça i donar avís al CEPRONA, al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil. L'àmfora es posarà a disposició del Departament de Patrimoni del Consell Insular perquè els tècnics puguin analitzar-la, confirmar-ne l'autenticitat i determinar-ne l'antiguitat exacta.
3: I es recordin, hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
5: Però abans parlarem tu i jo d'altres coses, no?
3: Bueno, tenim que xerrar també de cinema.
5: De cinema, de plataformes televisives, una miqueta de tot.
2: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
9: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
10: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
11: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Arayor, Avenida de la Industria 49.
12: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
13: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
14: Tens un immoble buit a Menorca? Per primera vegada, el Consell Insular de Menorca posa en marxa la convocatòria per adquirir edificis ja construïts i destinar-los a habitatge públic assequible i social. Si tens un immoble desocupat amb un mínim de 2 habitatges, aquesta és una oportunitat per formar part de la solució. Pots presentar la teva oferta fins al pròxim 31 de maig al web del Consell Insular. Promovem més habitatge pels menorquins. Consell Insular de Menorca.
3: Queremos acercarnos hasta Lítica. Y hay dos voces que nos van a acompañar para poder realizar hoy esta entrevista. Hablamos con Ana Bagur, de la Fundación Lítica. Ana, bon dia, benvinguda.
15: Hola, molt bon dia, com estem?
3: Y Bárbara Cordero, de Hispania Nostra. Bárbara, buenos días.
16: Hola, muy buenos días.
3: Escuchamos a menudo que la cultura y el patrimonio son el motor de una sociedad, pero en el programa de estas jornadas que estáis preparando dejáis una frase demoledora. Solo la cultura puede salvarnos de la deshumanización. Bueno, en el momento actual, ¿por qué es tan urgente lanzar este mensaje y cómo se consigue que el patrimonio sea ese salvavidas?
16: Ana.
15: Sí, Ana, Giovanni.
3: T'ha tocat a tu, Ana.
15: Aquesta frase sí que es va, és com molt feixuga, no? Però sí que es va que considerant que quan nosaltres som conscients de qui som, on som, qui tenim al voltant, i ens coneixem millor, deixar enrere totes les càrregues de diferenciació, totes les càrregues de necessitats, de rendiment econòmic, anar a una cosa que és essencial. I és aquesta cosa que ens fa tots iguals, aquesta humanització a partir de la cosa particular. Sí que és bé que tenim aquella cosa de la globalització, però començam des de casa. Podem ser globals des de casa, coneixent el que som, compartim el que som, i veiem que al final cada un té el mateix a casa seva. I és un poc aquesta idea, no? De lo local anem a lo general, a lo universal.
3: Bárbara, Hispania Nostra cumple nada menos que medio siglo de vida defendiendo el patrimonio a nivel nacional. De todos los lugares posibles, ¿por qué elegir Menorca y aliarse con la Fundación Lítica para conmemorar este 50 aniversario?
15: Bueno, primero porque ya, bueno, nos tiene una relación, yo creo que ya desde hace bastantes años, y porque, bueno, yo creo que en Lítica hay grandes profesionales, ¿no? Además, en el caso de Ana, es una de las delegadas que tiene Hispania Nostra en Menorca, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hablando, hace unos meses se nos ocurrió un poco la idea de organizar unas jornadas, que bueno, que al final yo creo que están muy bien hiladas, porque además, claro, nosotros reconocemos que además en Menorca se trabaja bien en patrimonio y tenemos premios Europa Nostra y premios Hispania Nostra. Y tenemos, como digo, una relación personal ya de amistad, porque yo creo que, bueno, que al final los objetivos... compartimos muchos de los objetivos, ¿no? O sea, entonces, bueno, también les ayudamos en un momento muy importante. Yo creo que todos luchamos juntos cuando necesitábamos salvar ese paisaje tan impresionante como es el de Punta Nati. En fin, que yo creo que al final, ¿verdad, Ana? Ya nos ligan, bueno, las emociones, el amor por el patrimonio, la amistad, en fin. Entonces, bueno, nosotros, como Hispania Nostra, en Menorca estamos como en casa, ¿no? Aparte de que, bueno, que somos unos enamorados de una isla tan bonita, ¿no? Y bueno, y que todavía preserva una autenticidad que creemos que se ha perdido en otras muchas islas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco por todo ello, ¿no?, que vamos a desarrollar estas jornadas.
3: ¿Quin és el major repte per entitats diverses com l'IME, Martí i Vella, la Fundació Illa del Rei, vagin tots en una mateixa direcció?
15: Nosaltres hem volgut centrar aquestes jornades en la interpretació del patrimoni, no?, de patrimoni com a paisatge. És a dir, per això tenir les Salines, tenir l'Illa del Rei. L'INE farà una visió sobre el patrimoni industrial, que ara l'estan treballant, i és també un paisatge, el paisatge industrial de Menorca, que és com a molt especial. I per això han volgut ratllar el patrimoni com a petits nuclis de centres d'interpretació. El centre d'interpretació l'entenem com un bé in situ i que per ell mateix ja ens dona totes les pistes per compartir, per explicar des d'una manera més didàctica, més pedagògica, amb una museografia, tot el que puguis. Però des del territori, el territori en si mateix ja podria ser un centre d'interpretació, tota Menorca. Per això el repte és que cada un, des de la seva pròpia experiència, des de les seues investigacions, tenen aquests petits objectius que quan els unim veiem que tots ratllant de lo mateix. A Menorca és el que ens apassiona, no?, en aquest cas.
3: Esta anécdota la he contado tantas veces que creo que solamente Bárbara no la conoce todavía, porque en Menorca me habrá oído mucha gente. Pero es verdad que en alguna ocasión algún guía turístico, cuando le preguntábamos, nos confesaba que llevando a la gente, por ejemplo, a ver un yacimiento arqueológico, la primera pregunta es ¿por qué nos traes a ver piedras? Porque no entendían. Claro, la cosa cambia cuando entienden el contexto, la historia, el que hay detrás. Entiendo que esta es la gran labor, ¿verdad, Bárbara?
15: Sí, yo creo que esta es una labor fundamental de sensibilización y de educación patrimonial. Que así, cuando yo lo digo, ¿no?, adolecemos de educación patrimonial. Yo me escucho y pienso, bueno, puede resultar hasta un poco soberbio, ¿no? Pero no se trata de eso, o sea, se trata de todo lo contrario. O sea, yo creo que cuando yo digo que adolecemos de educación patrimonial, es que, claro, en todos estos lugares, a todos estos lugares, hay que hacer una interpretación. Porque, claro, si no los conoces y no te han explicado lo que allí ha acontecido y no conoces un poco el contexto, pues, claro, al final, evidentemente, no ves mucho más allá, ¿no? O sea, esto es como cuando vas a yacimientos arqueológicos Y la diferencia cambia por completo cuando tú vas acompañado de un arqueólogo que te lo explica, y entonces imaginas, y entonces te emociona, y entonces aparece la emoción. Y yo creo que el patrimonio tiene que emocionar. Entonces necesitamos transmitirlo mucho mejor, y yo creo que necesitamos comunicarlo muchísimo mejor. Yo creo que en el momento en el que lo comunicamos bien y verdaderamente trabajamos todo lo que tiene que ver con esa divulgación, la sociedad es mucho más permeable y, por lo tanto, al final lo asimila y lo hace suyo, porque lo interpreta y lo entiende. Entonces aparece la parte identitaria. Esto es un poco, lo que yo diría que es en lo que hay que trabajar, ¿no? Y yo creo que desde la Fundación Lítica, y en particular Ana, trabaja muy bien todo lo que tiene que ver con todos estos temas de educación patrimonial, porque es que lo vivimos y lo vemos. Es que cambia por completo. Es que no es lo mismo hacer una visita guiada al Museo del Prado con un especialista que te enseñe cuatro cosas, pero que te las explique bien y te presente la sala de Velázquez y te enseñe, como digo, dos cosas, que vayas por tu cuenta y riesgo y en el que nadie te pueda explicar nada. Y estamos hablando de pintura, que es algo mucho más sencillo, ¿no? Pero claro, cuando además es arqueología, pues es que claro, yo creo que esto es muy importante y esto es muy imprescindible. Yo creo que todos tenemos que ponernos un poco en la piel de aquellas personas. Y no solamente, como digo yo, los que somos unos convencidos, ¿no? Que a lo mejor hemos vivido rodeados de cultura porque había cultura en casa y entonces accedíamos a estos sitios. No, yo estoy pensando en las nuevas generaciones, estoy pensando en las familias que a lo mejor no han tenido los recursos o la oportunidad o la suerte. Y entonces es a ellos a los que hay que llegar, porque al final ese patrimonio es tan suyo como nuestro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un poco en lo que nosotros intentamos trabajar mucho, ¿no? Porque nos parece que es fundamental.
3: Ana, destaca'm alguna cosa del programa, perquè entre divendres i dissabte passeu per Can Saura, però igual aneu a les Salines, igual pugeu a un barco per anar a l'Illa del Rei. És un programa bastant mogut.
17: Bueno, l'han reduït un poc, però és que hi ha coses que no podíem deixar de veure. Hem anat en aquests paisatges que són béns patrimonials, que tenen premi, Espanya Nostra, i que a partir d'allà ens expliquen un poc tant la seva gestió de l'espai, perquè un centre d'interpretació no només és anar a visitar i que vinguin turistes, això seria una part, la seva gestió, els seus criteris i la manera de compartir. I llavors, això és el que hem intentat fer. I tenim un gran paisatge, que us farem una aturada curta i ràpida, serà el Toro, perquè el Toro no hi farà més que anar a dinar a posar el Toro, però des d'allà va una mà. Però és un gran paisatge que és Menorca i que allà s'explica molt bé que és aquest món de la reserva de la biosfera i la nostra terra on hi vivim, no? Llavors, sí, la visita, la ruta de dissabte és interessant perquè veurem les diferents experiències.
3: Doncs tenim aquí l'oportunitat per gaudir-ho. La inscripció és gratuïta, però, clar, hi ha un aforament limitat. La gent que vulgui, no sé si està encara a temps d'enviar un correu a cultura@lítica.es.
17: Ara ja tenim moltíssimes inscripcions, ja ho tenim molt ple. Ja s'estan acabant, ja no venen tan ràpids les inscripcions, però ara ja ho tenim com a molt ple, hi ha un cupo, i no, ara ja és una mica difícil. Però estem molt contents, estem contentes perquè jo pensava que seria una cosa com a més local i que sí, la gent de Menorca, un divendres, ens interessaria, dissabte, però tenim inscripcions de fora de Menorca, de Mallorca, de València, tenim inscripcions de fora.
3: En la interpretación del patrimonio está esto, en las jornadas que se van a desarrollar ahora en Menorca, y de las que hemos hablado brevemente en nuestro tiempo de radio con Ana Bagur de Lítica y Bárbara Cordero de Hispania Nostra. Gracias a las dos por habernos acompañado hoy y muy buenos días.
15: Muchísimas
17: gracias. Muchas gracias, Luis.
15: Muy bien, adiós, gracias.
18: La primavera ya está aquí y tu piel necesita un nuevo despertar tras los meses de frío. Ven a la clínica de la doctora Alicia Escamilla. Hemos diseñado tratamientos especiales pensados para resaltar tu belleza natural y mejorar tu bienestar, porque cuando te sientes bien, se nota y se ve. Tratamientos avanzados para una piel hidratada, firme y radiante. Porque con la medicina estética recuperas tu mejor versión y mejora tu actitud ante la vida. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. Clínica Alicia Escamilla. Te esperamos en Avenida Francesc Femeníes 68. Tu mejor versión empieza hoy.
19: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
20: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25, i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
21: És la 1:00 PM en Canàries. Los socios del Partido Socialista continúan con la presión después del caso Leire Díez y el caso Zapatero. Tanto Sumar como Esquerra acaban de hablar de vergüenza para calificar lo que se está conociendo, y el portavoz de los nacionalistas catalanes, Gabriel Rufián, ha asegurado que lo único que les hace mantener el apoyo a este gobierno es que lo que puede venir, ha dicho, es mucho peor. Congreso, Josué Coyo, buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tanto Yolanda Díaz como Gabriel Rufián coinciden en hablar de vergüenza tras las últimas informaciones sobre la trama Leire y los registros en Ferraz. Además, la vicepresidenta, sin citarlo, se ha referido así a Zapatero.
23: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga. La política no es que los expresidentes del gobierno se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo, presuntamente, que parece que todos hacen.
22: El portavoz de Esquerra, por su parte, cree que Sánchez tiene que dar más explicaciones y ha usado el adjetivo vergüenza para hablar de la actitud de la izquierda.
24: Resistir, bueno, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza.
22: Desde Junts, por su parte, creen que Sánchez le tiene pánico a las elecciones en esas circunstancias.
21: Sobre el requerimiento de información que hicieron ayer los agentes de la UCO, la sede del PSOE, por el caso Leire Díez, acaba de hablar el ministro Óscar Puente, de hecho lo sigue haciendo hasta ahora. Ha pedido dejar trabajar a la justicia, ha dicho que no hay motivos para dudar de la gerente del PSOE que está imputada, y ha denunciado que hay intereses para derribar al gobierno.
25: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
21: Por cierto, que como ha adelantado El País y ha podido confirmar la SER, el abogado del empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero, que también está imputado por el caso Plus Ultra, ha renunciado a su defensa por diferencias irreconciliables en la estrategia. Más asuntos. El presidente de la región de Murcia, el popular López Miras, ha remodelado su ejecutivo y ha colocado a la gerente del Servicio Murciano de Salud como nueva consejera de Sanidad. Esto después de la crisis abierta en este servicio, en el que la UDEF ha detectado la implantación de material cardiovascular y prótesis caducadas. Murcia, Rugacía.
26: En una comparecencia sin preguntas y sin mencionar la trama de las prótesis, López Miras ha anunciado la salida del consejero de Salud, Juan José Pedreño, en plena polémica por esta investigación judicial, pero sorprende que en su lugar entre Isabel Ayala, actual gerente del propio Servicio Murciano de Salud. También deja al ejecutivo la consejera de Agricultura, Sara Rubira, sustituida por Joaquín Buendía, exalcalde de Alcantarilla. También se reorganizan otras áreas y Marisa López Aragón será la nueva portavoz del Gobierno. El presidente habla de una remodelación meditada para impulsar la acción de gobierno en el último año de legislatura, con el foco puesto en asuntos como vivienda y jóvenes, y dando estabilidad, dice, en un momento de incertidumbre nacional.
21: Y el Hospital San Joan de Déu de Barcelona ha conseguido operar por primera vez en España a un bebé de 28 semanas para corregir, mientras estaba en el útero de su madre, una hernia abdominal que hacía que su intestino estuviera creciendo fuera de su abdomen. Para acceder a la lesión sin desencadenar el parto, los cirujanos hicieron 3 incisiones de tan solo 3 milímetros cada una. Nos lo cuenta Soledad Domínguez.
27: Una para colocar una cámara y ver lo que estaban haciendo y otras 2 para introducir el instrumental necesario para recolocar el intestino dentro del abdomen del bebé y cerrar la pared abdominal sin afectar tampoco al cordón umbilical. El doctor Eduard Gratacós explicaba la extrema dificultad de una intervención que implica a 2 pacientes.
28: Una de nuestras peores pesadillas es que la mamá haga una complicación y después una cirugía en la que nos encontramos con un paciente con unos tejidos que son de papel de fumar y que, como explica muy bien el doctor Tarrado, que se te pueden desgarrar en segundos y, por tanto, echando a perder toda la cirugía.
27: El bebé, que se llama Tiago, nació 6 semanas después de la intervención, está haciendo lactancia materna sin problemas y con 2 meses de vida ya pesa más de 4 kilos, y el pronóstico a futuro es muy bueno.
21: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
29: Hola, muy buenas. Con la actualidad de la mañana de este jueves, que nos deja el regreso del Rayo Vallecano tras la derrota en el día de ayer en Alemania, el conjunto madrileño que vuelve hasta ahora tras perder la final de la Conference ante el Crystal Palace, y precisamente en otro aeropuerto en Barcelona, esperan ya hasta ahora a un uno de los primeros nombres propios del mercado es el de Anthony Gordon, el delantero del Newcastle, que va a firmar y va a llegar a esta hora su contrato con el Fútbol Club Barcelona. Además, estamos en la carrera electoral por la presidencia en el Real Madrid. Ayer se presentaron las candidaturas tanto de Florentino Pérez como de Enrique Riquelme y Héctor González La Mañana, que deja un comunicado del segundo de ellos. Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Duro, sí. Enrique Riquelme acusa a Florentino Pérez de difundir informaciones que son rotundamente falsas después de que el actual presidente ayer, en su acto de presentación de la campaña electoral, cargase contra Riquelme por sus operaciones empresariales y también por decir que Riquelme y su equipo vienen de la época más siniestra de la historia del Madrid, a juicio de Florentino, la presidencia de Ramón Calderón. Riquelme dice en su comunicado que el Real Madrid merece mucho más que ruido, mentiras y bulos interesados. En 10 días, elecciones a la presidencia blanca.
29: Además, la seleccionadora Sonia Bermúdez acaba de dar a conocer las protagonistas de España camino al Mundial de cara a los partidos de la próxima semana con la novedad de Aitana Bonmatí.
1: Sí, está bien. Es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de sumarse a la concentración.
29: En esa lista en la que Sonia Bermúdez ha apuntado que Misa, la guardameta, no va a continuar la próxima temporada en el Real Madrid.
2: En El Faro celebramos la diversidad. En la madrugada del jueves al viernes viajamos a Badajoz para asistir a la Fiesta de los Palomos, un encuentro anual por la diversidad y los derechos LGTBIQ+, en el que nos acompañará la música en directo de Sanguijuelas del Guadiana y Miss Cafeína. El Faro, con Mara Torres, con el apoyo de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Badajoz. Cadena SER, el poder de la conversación.
21: De momento es todo, sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
4: Cadena SER. Servicios informativos.
3: Escoltes, Avui per Avui Menorca, d'aquest dijous 28 de maig. Avui hem començat el nostre programa i hem estat sentint una persona que, amb un nom fals, expressava la seva opinió entorn al que estan fent a la plaça Constitució de Mont.
5: Jo sí, considero que sí que es tenien que fer, perquè hi havia unes irregularitats i que es millorarà l'accés a persones tant amb discapacitat o persones ja d'una certa edat, o perquè es pugui transitar de millor manera, en el qual sí que seria correcte, sí que per la meva part era correcte que es poguessin executar. L'únic que crec convenient que no és la manera més adequada la combinació dels materials que estan executant.
3: Aquesta persona que no ha volgut expressar públicament el seu nom ha volgut, sí, no obstant, explicar que troba que no ho estan fent bé a nivell del tema de la plaça. També hem estat sentint del nostre col·laborador, Toni Febrer, hem estat xerrant d'una informació que sobta bastant. Hi ha una quantitat ingent, centenars, de sèries de televisió diàries que es fan a Xina només amb intel·ligència artificial.
6: Sí, sí, a Xina, tot el que passa per Xina després s'exporta, per això ho comentàvem avui. Mira, la primera cosa que hi juntarem dues situacions molt numeroses, no? La primera és el consum de continguts audiovisuals que fem amb el mòbil, no? Això de veure vídeos curts, amb les sèries de tota la vida. Mira, es veu que a Xina, no només a Xina, sinó també a tot el món, però a Xina té molta més potència, un tipus de contingut audiovisual que són les sèries molt...
3: Ens comentàvem això, el Toni, a la primera del programa, i també hem estat reient amb dues dones, una en nom de Lítica, l'altra en nom de Hispània Nostra, juntes entorn al que són unes jornades que arriben aquest proper cap de setmana entorn a la interpretació del nostre patrimoni.
7: Però sí que és bé que consideren que quan nosaltres som conscients de qui som, on som, aquí tenim al voltant i ens coneixem millor, deixam enrere totes les càrregues de diferenciació, totes les càrregues de necessitats de rendiment econòmic, anar a una cosa que és essencial.
3: Hem estat xerrant dels centres d'interpretació, de la seva importància, d'unes jornades que, de fet, aborden i toquen un poc aquestes qüestions i que se desenvoluparan en diferents indrets de Menorca en aquests dies. Ara, pausa i continuem.
8: Barceló Experiences. Cuando vivir se convierte en momentos únicos para desconectar y renovar energía. En Barceló Hamilton Menorca vive la isla de forma especial. Camas balinesas con vistas al puerto de Mahó, cócteles sin prisas y bañeras de hidromasaje frente al Mediterráneo. Tanto si ya conoces Menorca como si vienes a descubrirla, elige una de nuestras experiencias únicas. Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971 36 20 50.
9: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
10: Ya están abiertas todas las tiendas Mibo en Menorca. Mahón, Ciutadelles, Mercadal, Fornells i Es Migjorn. La auténtica barca menorquina hecha a mano en la isla con el sello de garantía del Consell Insular. El verano empieza con Mibo.
11: 15 anys de moments compartits i de la millor cervesa artesana de Menorca s'han de celebrar. I ho farem amb una festa grossa, amb el Graham Fest. Dia 30 de maig, al camp de futbol de Sant Climent des de les 6 de la tarda fins a la matinada. Música en directe per tots els gustos i cerveses per tots els paladars. I a més, jocs infantils pels més petits de la casa. Compra la teva entrada a ticketip.com. 15 anys fent camí, 15 anys fent cultura. T'hi esperem.
3: Temps d'apropar-nos a l'Orfeu Maunes i saludem a la seva presidenta, Lali Olives. Bon dia i benvinguda.
12: Bon dia, Lluís. Què tal?
3: Molt bé. Què destaquem d'aquesta passada setmana, d'aquest passat cap de setmana a l'Orfeu?
12: Mamà Fiera, dissabte. Va ser una passada, una verdadera passada. Bé, el dia abans hi va haver l'entrega de diplomes, bandes, o no sé, de final d'etapa. Alumnes del Col·legi La Salle que tenen que fer selectivitat i ja cap a fora. Molta gent jove, molt exultants, feliços, contents, i els pares també, però els pares ja pensant una miqueta que a setembre aquests joves ja se'n van d'aquí a estudiar cap a fora. No sé que ho facin a l'O o online, no, però la majoria trien universitats i se'n van cap a fora. Con lo qual és un doble sentiment, no? De fet, pels pares hauria de ser d'alegria, com vaig dir jo en els meus fills, per la possibilitat de ells són capaços, han aprovat, els hi falta selectivitat, però han aprovat i se'n aniran a estudiar i els pares poden amb apuros, amb sacrificis, el que tu vulguis, però poden pagar una carrera en els fills. Això és el millor, és el més guapo. I després, el dissabte, en sol de mar, hi va haver Mamà Fiera. Fantàstic, meravellós. Perquè és una persona que estava tota sola damunt de l'escenari amb molt poc elements, molt poques coses, però molt escollides per el moment, està parlant i t'interpel·la, i hi ha uns moments que te fa riure, uns moments te fa pensar, també t'atraques a el que ella t'està dient, per la qual és meravellós. O sigui, ella canta, balla, fa, ai, desfà, o sigui, és fantàstic, fantàstic, la potència que té ella, la potència, o sigui, és vamos, m'ho va agradar. Bé, és públic dempeus i la gent va sortir molt contenta. Jo també, com a Lali i com a presidenta, evidentment.
3: I què és el, sí, sí. Què és el que tindrem properament?
12: Doncs pues mira, tenim divendres a les 20 hores, obert en el públic, Dinamita, es diu l'espectacle, un homenatge a Tricicle, que fan els alumnes d'expressió artística de quart d'ESO de l'Institut Pasqual Calbó, amb la qual també serà una sorpresa i jo estic molt il·lusionada, en veureu. Això se farà a les 20 hores i és entrada general 5 euros. Aquest divendres, 29 de maig, a les 20 hores, entrada general 5 euros. És una manera de que els alumnes també, com deien sempre, es trobin amb el teatre. I en aquest cas, el tricicle, no he vist ensais, però el tricicle no ratllava, amb la qual cosa hauran de fer amb el seu cos, amb els ulls, o sigui, a veure com se'n surten. Segur que molt bé, perquè s'ho preparen moltíssim bé i la seva professora és molt bona. I després, diumenge, tenim final de curs de taller de monòlegs còmics, stand-up comedy, que dirigeix en Sergi Marí. I els monologuistes són Cristina Carreras, Esther Garrido, Fanny Pons, Glòria Isser, Marga Busson. I presentaran aquest espectacle en el propi Sergi Marí i na Júlia Cintes. Això és diumenge, dia 31 de maig, a les 19, entrada general 5 euros. Vamos, dos espectacles de gent que vol tocar altres pals, fer alguna cosa, contacte amb el teatre, contacte amb públic, o sigui, bueno, és el que estem en aquests moments a Sorbeon, finals de cursos, per després poder cerrado por temporada.
3: Bueno, això ja ens arrenem, en tot cas, properament. Ara el que ens interessa i el que ens importa és no perdre les ocasions que ens brinda l'Orfeón setmana rere setmana, com les que hem esmentat. Leli, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
12: Gràcies a vosaltres. Fins a propera.
13: Este verano vive el Mediterráneo en Aquarium, en el puerto de Ciutadella y lago de Calambós. Disfruta de arroces, pescados frescos, carnes premium y una extensa carta. Y además, al mediodía, disfruta de su increíble menú por solo 23 euros. Reservas en aquariumrestaurante.com. Aquarium, más de 20 años saboreando contigo el Mediterráneo.
14: El programa Eclipsi 2026 impulsa aquest mes de maig un cicle de conferències per apropar l'astronomia i l'eclipsi d'aquest estiu a tota la ciutadania. Consulta tota la programació de l'eclipsi a menorcabiosfera.org. Consell Insular de Menorca. Dia 28. Les arqueòlogues i divulgadores Irene Ridavets i Cristina Bravo reieran sobre astronomia i la nostra història. A Can Saura, Ciutadella, a les 19 hores.
15: Degusta los sabores más típicos de nuestra isla en la 13ª edición de Menorca en el Plato. Del 22 al 31 de mayo... Menús completos de mediodía o noche, a precios especiales y de calidad. Consulta los restaurantes y menús en gastronomiamenorca.es. Organiza Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes. Colaboran Fundación Fomento de Turismo de Menorca, Pyme Menorca y Consejo Regulador de Denominación de Origen Queso Mahón Menorca.
16: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
17: Scoopy.
16: Hoy usamos muchas más.
17: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
16: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
18: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahón y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
19: Este mes de mayo en Memphis.

0: Volem xerrar amb na Chiara Oliver i la saludem. Chiara, bon dia.
1: Hola, què tal? Com estàs?
0: Molt bé. I l'enhorabona, que has aconseguit arribar al número 1 de vendes a Espanya de vinils amb el teu primer disc, desbancant fins i tot a la Rosalía. Com se sent una lota de Menorca veient el seu nom a dalt de tota de la indústria musical?
1: Pues no se sent molt real, de veritat. Justament concordo amb els nous discs, no? Que jo no m'ho dono compte de totes les coses increïbles que passen fins que de repent pues passen, no? Però estic molt feliç i molt, molt agraïda de tot el que està passant amb els discs, de la manera que s'està rebent. Estic molt, molt contenta amb el nombre de ventes de vinils. És increïble, estic molt feliç.
0: Has definit aquest treball com la calma després de la tempesta, una tempesta també de concursos de televisió, de la teva primera gira. Fins a quin punt tornar a les teves arrels menorquines t'ha ajudat a trobar aquesta pau, no?, per compondre?
1: Jo crec que tornar a Menorca cada tant és molt important per jo, per tornar a la tranquil·litat, no?, i com que d'alguna manera jo sóc molt conscient de on sóc i de qui sóc, no?, però igualment arribar a Menorca és que els peus toquin en terra i d'alguna manera inclòs que peus toquin serena, que els peus estiguin com molt, està molt present, no?, que és algo que a vegades costa. Amb la vida fanàtica de Madrid, amb la vida fanàtica d'estar primera gira, primer EP, primer disc, primer tot, recent sortit d'un concurs, amb com és Operación Triunfo final, tornar a Menorca sempre és com tornar al meu niu, tornar com a la seguretat, a la facilitat, no?, és com a mi molt més senzill tot.
0: Diria que va ser en Joan Manuel Serrat que una vegada va dir les cançons són meves, però les cançons quan ja formen part de la gent i la gent les canta ja són seves. Però dins cada cançó hi ha una cosa molt teva, entenc. Mira, el disc xerra obertament, per exemple, d'una relació tumultuosa. Ha estat més difícil viure aquesta ruptura o posar-li paraules i música a les 13 cançons de l'àlbum?
1: Crec que el polit al final és... El bonic és com sanar les coses a través de la música i a través de lo que t'agrada, no? I en el meu cas, pues, jo sempre des de l'adolescent i des de petita m'ha agradat escriure per treure el que tinc dins i per expressar-me, no? I per tant, es va ser molt fàcil seure i, com dius la primera cançó, posar-me a escriure. I a part, encara que estigui xerrant de coses doloroses i estigui xerrant d'una ruptura, m'ho vaig passar realment molt bé fent aquest disc. Crec que perquè estava sanant, estava passant bé, estava fent música amb els meus amics, i crec que això es transmet molt bé, l'emoció de la ruptura i de la tristesa en el disc, però també es transmet que s'ha fet amb molt d'amor i molt de carinyo i amb molta atenció a detall.
0: Expliques que el disc està com estructurat per fases, no? Des de la desesperació de Puddle fins a la gratitud final. Per què era important per a tu que l'oient acompanyés aquest procés emocional en aquest ordre precís?
1: Crec que era important perquè al final el procés que almenys jo faig quan visc una ruptura, aquest procés de començar sense entendre les coses i acabar tancant d'una manera polida, crec que és superimportant. Per tant, va ser molt orgànic com va fluir, perquè al final estàs escrivint i estàs passant per aquestes fases, no? Quan escrivies les primeres cançons estava a lo millor en més de fase de desesperació, i quan escrivies les darreres ja estava a un punt molt més sa i molt més de gratitud, però és que sense posar-me a escriure sobre les primeres fases no hagués arribat a les darreres.
0: Calle Luna, si no vaig errat, fas un sample del clàssic Kiss Me. Com va sorgir la idea de transformar aquesta joia dels 90 en una crònica de la teva pròpia maduresa als 20 anys?
1: Pues la idea va sorgir que era estiu de l'any passat, el 2025, i ho estava passant bé i disfrutant de la vida, de la música, i estava escoltant molt Kiss Me, que és una cançó que jo conec de fa des de molt petita, perquè és la típica cançó que surt a pel·lícules, a rom-coms i a pel·lícules de creixement com dels principis dels 2000, de finals dels 90, i és una època per ser que encara que no l'hagi viscut del tot sempre he sentit molta nostàlgia, i com que vaig sentir que aquella melodia i que aquells acords encaixaven perfectament dins de No Fue Real, dins de l'univers que estava creant. I arrel d'allà va ser.
0: Una de les teves cançons preferides, crec, és Lo Siento Por Ser Yo, que parla de no demanar perdó per qui ets. Creus que mantenir la teva essència i la teva identitat menorquino-britànica ha estat la clau per connectar amb el públic?
1: Que no, identitat menorquina, dius.
0: Sí, sí.
1: Com? Jo crec que sí, al final crec que totes les parts de jo són clau per ser jo i per mantenir aquesta fidelitat a la meva personalitat, i creia que era important, no només per jo, sinó la gent en general, que a més moltes persones que m'escolten m'escolten per sentir-se identificades o perquè tenen la mateixa edat que jo, més o menys, i com que estan creixent també, sentia que és molt important ficar una cançó de reivindicació de la personalitat i de la autoestima, no? Que al final és un disc de ruptura i és un disc que xerra pues, d'una història entre dues persones, però és superimportant crec també recalcar aquell missatge i crec que aquella cançó ho transmet molt bé.
0: Ho diu molt bé el títol, no? No fue real. I també la conclusió amb aquest 2 más 2 igual a 5, que suggereixen que de vegades la nostra percepció de l'amor ens enganya. Què és el que has après sobre tu mateixa durant la creació d'aquest projecte?
1: Què és el que he après? Pues jo crec que he après... He crescut, sobretot. Crec que és lo important és que he crescut. Al final, el que comença sent una fieta i una força que les tenim d'alguna manera... ho acabes com amb una claritat com emocional, entenent les fases, entenent tot, entenent que hi ha moments bons, entenent que hi ha moments dolents. Aprens també que les coses no són ni blanc ni negre, que són grises moltes vegades. I he après, supos, tot això, he après moltíssim, de veritat. No t'ho podria dir només una cosa, perquè ha estat una llista infinita.
0: De quina manera t'agrada més cantar? En anglès, en castellà, com en aquest disc, en català? No sé si per tu flueixen millor les cançons en un idioma que un altre, o no necessàriament?
1: Crec que cada una té el seu encant. M'agrada molt cantar en anglès perquè és l'idioma amb el que vaig començar a cantar quan era petita. M'agrada molt cantar en català perquè me sento molt connectada a les meves arrels i, a més, sento que m'ha sigut com una veu dolça i un... M'agrada molt cantar en català en general i és una cosa que vull seguir explorant. I en castellà sent que ha estat l'orgànic que ha sortit ara amb aquest disc perquè m'estava sortint i m'estava naixent a l'estudi escriure en castellà. Jo tenia ganes d'escriure en anglès i en català també i fer un disc un poc més mesclat, però no va sortir així. Per tant, no passa res, ja següent projecte pots crear més idiomes. Però la veritat és que m'he sent còmode cantant amb estrès, igual que m'he sent còmode xerrant amb estrès, tot depèn de la situació i de qui estigui.
0: Dins l'àlbum trobem col·laboracions molt potents, Pablo López, no?, per exemple. Com ha estat treballar amb aquests artistes i què t'has emportat de la teva experiència com a assessora de la voz?
1: Jo crec que al final en Pablo és una persona que he admirat moltíssim des de fa molts anys i va ser increïble l'oportunitat de pues, poder fer una versió de Tulipanes amb ell i he après moltíssim. Al final tu estàs estudiant d'ell i estàs admirant tant tot el que fa. I al final aquesta oportunitat d'estar a la voz de sessora va ser increïble perquè vaig aprendre moltíssim i m'haig sentit com molt, molt propera a una experiència que jo ja havia tingut però des d'una altra banda i no sé, va ser molt feliç.
0: La fama teva està molt relacionada amb la televisió també. Això és positiu o negatiu? De vegades tal vegada te reconeixen massa per una etapa però que ja ha quedat enrere. Creus que tal vegada gràcies a No Fue Real començaran realment a conèixer-te per les teves lletres?
1: Jo crec que és important al final sempre reconèixer de bon vent i estic molt agraïda pels programes en els que he estat, sobretot a Brasil Triunfo, que al final m'ha donat tota l'exposició, que m'ha permès poder escriure els dos primers EPs i poder escriure No Fos Real. Per tant, sempre estaré molt agraïda.
0: I si no vaig errat, crec que tens tancada ja a gira que ha de passar per Mèxic, Argentina, Madrid, Barcelona... Bueno, com t'estàs preparant per portar el directe de No Fue Real a tots aquests escenaris?
1: Tinc moltes ganes, de veritat. Tinc moltes ganes de passar-ho a l'escenari. Tinc moltes idees, les estic pensant totes ja, intentant aterritzar les coses, que al final jo a vegades tinc idees molt imaginatives i molt creatives, que s'han d'aterritzar un poc perquè siguin factibles. Però tinc moltes ganes, sobretot els shows d'Espanya, 27 de novembre en el Sant Jordi Club i 28 en el Palacio Vista Alegre.
0: Per acabar, Kiara, tota Menorca està pendent de tu. Quin missatge els enviaries als joves de l'illa que et veuen com un referent i que assumien en seguir les teves passes en el món de la música?
1: Pues, quin missatge? Jo crec que, pues, que estic molt, molt feliç i molt agraïda de ser de Menorca. És un dels orgulls que més duc per bandera. Així que, res... realment és això, la felicitat de ser d'una illa i de ser d'allà que m'emplena d'orgull.
0: Kiara Oliver, moltes gràcies per haver-nos acompanyat des d'aquí, una forta abraçada i cap endavant.
1: Moltíssim.

0: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alaior, Avenida de la Industria 49.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Tens un immoble buit a Menorca? Per primera vegada el Consell Insular de Menorca posa en marxa la convocatòria per adquirir edificis ja construïts i destinar-los a habitatge públic assequible i social. Si tens un immoble desocupat amb un mínim de 2 habitatges, aquesta és una oportunitat per formar part de la solució. Pots presentar la teva oferta fins al pròxim 31 de maig al web del Consell Insular. Promovem més habitatge pels menorquins. Consell Insular de Menorca.
3: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
4: Tuya.
3: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
4: Sí, tu prima.
5: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
6: Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
7: ¿En el discurso?
6: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
7: Sí.
6: Vale, ¿y de la primera cita?
7: Sí, claro.
6: ¡Mierda!
7: No es obligatorio hablar.
8: Jordi Rivera, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Estem en temps de cartellera amb el Cinemax i repassem quines són les pel·lícules que són estrena.
9: Doncs aquí tenim el drama, que és la gran estrena hollywoodiana amb dos actors superconeguts. Per una banda tenim Robert Pattinson, a qui el vam veure molts per primer cop a la saga Harry Potter, després va explotar amb Crepúsculo i últimament doncs, l'hem pogut veure, per exemple, fent de Batman, i per l'altra banda Zendaya, a qui també l'hem vista des de musicals com El Gran Showman, a grans epopeies galàctiques com pot ser Dune, o també l'hem vist de superheroïna, bé, no com a superheroïna, però sí com a company de Spider-Man, no? Doncs aquí interpreten el drama. I és que dies abans de la boda d'aquesta parella perfecta resulta que es desvellen alguns secrets dels passats de l'un i de l'altre. I a partir d'aquí, crisis, renou, nervis... I, aviam, tots els que han passat per una boda, i jo ho reconec, a mesura que s'atraca el dia, doncs els nervis van a flor de pell. Doncs en aquest cas, amb l'aparició d'aquests secrets, encara més. Bueno, una pel·lícula que està a mig camí entre el típic drama romàntic, però també una miqueta de comèdia, per agafar i allà lleugerir el to en alguns moments al guió. Vaja, per qui vulgui anar a veure, doncs això, els nervis típics abans d'una boda.
8: Doncs aquí tenim el drama. I continuem amb més pel·lícules com aquesta.
10: Que no era miedo todavía, sino una anticipación oscura. La certeza de que la culpa puede convertirse en un dedo que acusa y una historia que nunca termina del todo.
8: Bueno, ¿qué tenemos aquí?
9: Película española, estrena de Nacional, La Silla. Es un thriller. Un escriptor agafa, està fent una prova i accidentalment queda lligat i atrapat a una cadira, d'aquí ve el títol. Què passa? Que la situació es complica i llavors en aquesta situació d'inferioritat ha de lluitar per salvar-se ell i també salvar a la seva família. Com a actors més destacats, Jaime Lorente i Cristina Ochoa en aquest producte nacional que arriba al Cinemax Mahó.
8: Doncs La Silla és la nostra següent proposta, però n'hi ha més encara que pugui resultar un poc sorprenent.
11: ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
8: Fàcilment reconeixible, veus la música, ens anem a Shrek, però aquesta pel·lícula no és nova.
9: No, exactament, té un quart de segle. Fa 25 anys que aquest ogre verd va irrompre amb una força absolutament descomunal a les pantalles i va demostrar que es podien fer dibuixos animats molt allunyats del que era la típica pel·lícula Disney o la típica pel·lícula bona, maca, bonica, etc, etc. Doncs el Rec compleix 25 anys i per això s'ha fet un rellançament de la seva primera pel·lícula. El film no el desvetllarem perquè segurament tothom l'ha vist, un trencament absolut amb els dibuixos tradicionals, un cop de volta a tots els contes que hem sentit de tota la vida, molt, molt, molt, molt divertida, i a partir d'aquí doncs, va crear tota una sèrie de forma d'entendre l'animació. Perquè ens fem una idea de l'impacte de Shrek, només del personatge d'ell i d'Anna Fiona, es van fer quatre pel·lícules, però és que, a més, es va crear l'spin-off amb el Gato con Botas, que va tenir dues pel·lícules. Res, una magnífica oportunitat per tornar a veure en pantalla gran tota la història de Shrek, de Burro, de Fiona, del príncep, aquest que és una miqueta baixet, deixem-ho així, de tants i tants personatges que ja són entranyables, i que el més important, quan tu trenques els motllos, normalment acabes sent part de la cultura popular, i és el rec ho ha aconseguit.
8: Doncs hem fet el repassó de les novetats en cartellera aquesta setmana, però encara podem veure més pel·lícules. Quines?
9: Sí, n'hi ha tres que aguanten i amb força. D'entrada de la sala 1, Star Wars, The Mandalorian and Grogu, ja vam explicar més o manco com anava. És una pel·lícula que està tenint molt d'èxit a les pantalles perquè agafa i et permet ficar-te en el món de Star Wars a una generació nova, però que ja vam dir que era més un cúmul d'episodis que no pas una pel·lícula en si
8: mateixa. Quan una persona vol anar a l'òpera, normalment es vesteix bé. Quan volen anar a veure aquestes pel·lícules, hi ha persones que també es vesteixen per l'ocasió, i me sembla que això ho hem vist en els cinemes d'Ultimax.
9: En els cinemes d'Ultimax, quan jo vaig anar el dia de l'estrena, vaig trobar-me diverses persones disfressades de mandalorians, vaig veure gent amb el casc de Boba Fett, que tot i ser un cas que sembla Mandalorià, no és de Mandalorià, perquè Boba Fett no és Mandalorià. També hi havia un cas d'un pilot, un rebel, i per què amagar-me? Jo vaig anar amb una samarreta directament del Mandaloriano i el Grogu, punto. No me n'amagaré.
8: Anem al cinema a disfrutar. Que quedi clar que anem al cinema a disfrutar.
9: A cada lloc has d'anar a vestir per l'ocasió. I mira, parlant de vestir, també es manté al Cimax Mahon El Diablo Viste de Prada 2. Ja hem parlat també d'ell i del tot el que es diu del periodisme. I l'últim punt, doncs, encara es manté la pel·lícula Michael, diguem-ne que la història de Michael Jackson, sobretot a la seva època dels The Jackson 5.
8: Molt bé. I fet el repassó del que també podríem veure a la gran pantalla, sempre tenim a més la petita. Tan petita com aquesta. Tota una generació, i més d'una, segurament només sentint això, ja s'ha tornat a la part important de la seva infantesa davant de la pantalla de televisió.
9: Jo sento això i la pell se'm posa de gallina.
8: Són molts de capítols i molts de capítols.
9: Molt de capítols de la tele i molts còmics guardats a casa. Doncs sí, Bola de Drac. Disney s'ha fet amb els drets de Dragon Ball Super, una sèrie quan en Goku i els seus amics lluiten contra el déu de la destrucció. 131 episodis que es podran veure a partir del dia 31 a Disney+.
8: Doncs tenim més Dragon Ball i ara a partir de Disney. Però hi ha d'altres pel·lícules. 200 hours of battery life. Are we good? Quina pel·lícula tenim aquí?
9: Aquí no tenim una pel·lícula, aquí tenim una sèrie, es diu Secret Service, que s'estrena precisament avui a Movistar, i la podran sentir, òbviament, en castellà. La història, doncs, un agent de l'MI6, que està destinada a Rússia, descobreix que un polític britànic podria ser un agent rus i està a punt d'assumir el poder a Londres, no? Llavors, aquesta gent, sense saber en qui confia i en qui no, tracta d'esbrinar la veritat i de desemmascarar doncs, tota aquesta trama. Curiositat, la protagonista, l'agent aquesta de l'MI6, és l'actriu Gemma Arterton. I per què és curiós? Doncs perquè Gemma Arterton es va donar a conèixer a molta gent fent d'espia de l'MI6 a 007 Quantum of Solace. El que passa és que allí va morir. No podem dir que és la mateixa la mateixa protagonista que ha agafat i l'han pujat a la categoria. No. Allà, dissortadament, la mataven, a més, amb d'una forma molt, molt bondiana, perquè la van banyar totalment amb petroli i recordava a quan a Goldfinger maten una altra banyant-la totalment amb or. I bueno, encara queda una estrena.
12: Mira. Mira, papa, que va fer un vídeo ara.
13: Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros algo que llevo tiempo imaginando y pensando.
8: La veu és inconfundible, també.
9: Absolutament, i molt més tenim present que és algú molt conegut precisament a Balears, no? Doncs sí, a Netflix, demà, dia 29, s'estrena el documental, la ministèria documental Rafa, òbviament, sobre la vida de Rafa Nadal i els moments més importants de la seva carrera esportiva. I a part del super mega ultra crack de Manacor, doncs també apareixen altres tenistes potser no tan coneguts, no? Com Roger Federer o Novak Djokovic i de més, no?
8: Van molt lligats, evidentment, a la seva vida i a la seva carrera, de vegades no només en l'esportiu, sinó també en el personal.
9: Sí, a més, amb en Roger Federer tenen una molt bona amistat, més enllà de la rivalitat esportiva, perquè una cosa no treu l'altra, i amb dos esportistes sempre s'han reconegut com el que són, dos supermestres del tennis més actual. Bueno, ara ja no és tan actual, però diguem-ne sí, del segle XX. I, bueno, abans de marxar, però, una recomanació extra, un afegit. La setmana passada parlàvem de Spider-Noir, que es va estrenar ahir a Prime Video, i els deien que es podia veure blanc i negre, també es podia veure, també es pot veure color, hi ha la possibilitat de veure'l amb els dos formats. Sisplau, facin-me cas, amb blanc i negre. És una sèrie concebuda per veure-la en blanc i negre, malgrat que hi hagi l'opció de veure-la en color, i persona sèrie ambientada en els anys 30, cinema negre, estil Philip Marlowe, Sam Spade i tot això, s'ha de veure blanc i negre, que té una fotografia, insisteix, molt cuidada.
8: Moltes gràcies, Jordi, fins la setmana que ve.
14: Para ti y también para ti. En Eroski te damos el pimiento rojo granel a 2,49 euros kilo. La lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la napolitana cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
15: Amante de la brasa, descubre esa parrilla de Aslago en Calambós. Carnes premium con vistas al puerto. Angus, chuletón, T-bone y tomahawk. Además, arroces, tapas, cocina menorquina, vinos selectos y música en vivo. Y para los peques, zona infantil. Reserva en zaparrilladeslago.com.
16: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
17: Esto es una cuña de cine. Y no... No vamos a decirte, ven a ver la última película. Solo recordarte lo que sientes al sentarte en la butaca, cuando todo se hace silencio y empieza la emoción. Te esperamos en Ocimax Mahoa Ficine.
18: El programa Eclipsi 2026 impulsa aquest mes de maig un cicle de conferències per apropar l'astronomia i l'eclipsi d'aquest estiu a tota la ciutadania. Consulta tota la programació de l'eclipsi a menorcabiosfera.org. Consell Insular de Menorca. Dia 28. Les arqueòlogues i divulgadores Irene Ridebets i Cristina Bravo reiran sobre astronomia i la nostra història. A Can Saura, Ciutadella, a les 19 hores.
8: Arribem a les dues. Temes de notícies a la cadena SER. Tornem amb la informació regional i local tot de seguida. Fins ara.
19: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. con Javier Casal.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada, una última hora en Oriente Próximo que puede hacer volar la frágil tregua allí. Israel se ha saltado la línea roja impuesta tanto por Irán como por los Estados Unidos y el ejército hebreo acaba de atacar Beirut, la capital del Líbano. Última hora, corresponsal en Jerusalén, Nuria Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, las bombas israelíes han vuelto a golpear esta tarde a Beirut. No lo hacían desde el pasado 6 de mayo y, según cuentan medios israelíes, Israel lo habría hecho con el visto bueno de Trump, pese a que semanas atrás le había pedido Netanyahu que no bombardeara la capital libanesa para que no descarrilen las negociaciones con Irán, que ya se encuentran en la cuerda floja. Este ataque israelí tuvo lugar en el sur de la capital libanesa y allí se han vivido escenas de pánico. Mientras que Israel ahora dice que su objetivo era un comandante de una fuerza que opera junto a Hezbollah.
20: Una paz inminente que no termina de llegar. Sigue escalando, por tanto, la tensión en toda la región después de que esta pasada madrugada Estados Unidos haya atacado nuevas posiciones iraníes cerca del Estrecho de Hormuz y el régimen de los ayatolás haya contestado bombardeando una base norteamericana en la zona. Por lo demás, la noticia aquí en España sigue pasando por la situación del PSOE y la sensación de agonía del gobierno por los últimos casos abiertos, el de Leire Díez, el caso Zapatero, y a esta hora el principal titular lo deja el ministro Óscar Puente, que le ha puesto voz a lo que muchos dicen y piensan en el partido y en Moncloa, en público y con micrófonos. Primero dice que no hay motivos para dudar de la gerente del PSOE, que está, recordemos, imputada en este caso Leire Díez, y segundo, y aquí va la carga, ha denunciado que hay intereses, en definitiva, que hay una operación para derribar al gobierno.
22: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
20: Métodos nada democráticos. Decía ayer Óscar López que no cree demasiado en las casualidades. De momento los socios insisten en que no apoyarán una hipotética moción de censura impulsada por el Partido Popular. Feijóo ha vuelto a apelar esta mañana a esos socios, estableciendo ya una vinculación directa entre el caso Leire Díez y Pedro Sánchez, que al menos sobre el papel no recoge el auto que conocimos ayer.
23: Es imposible que nadie pueda tragar con este nivel de corrupción. Lo que está podrido es el núcleo del poder. La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto, no a una parte de él.
20: Esta mañana el PNV ha vuelto a reiterar esa idea de que la legislatura está acabada. Esquerra ha asegurado que lo único que le hace mantener el apoyo a este gobierno es que lo que puede venir es mucho peor. Vamos a escuchar a Aitor Esteban y a Gabriel Rufián.
24: Lo que corresponde, y eso es lo que le está diciendo el Partido Nacionalista Vasco, es que este año sea el de la disolución de las cámaras. A él le corresponde realizarlo.
25: Resistir, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza.
20: A partir de 12:30 recogemos todas las declaraciones y leemos bien el auto del juez Pedraz para ver hasta qué punto, como ha hecho el Partido Popular esta mañana, se puede establecer esa vinculación entre la trama Leire Díez, ordenada supuestamente por Cerdán, y el presidente del gobierno. 2:03, un partido socialista que esta mañana ha tenido que lidiar con otra foto incómoda. Esta mañana ha empezado el juicio contra el hermano del presidente Pedro Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz. Su defensa ha pedido que se anule el juicio, alegando que la investigación ha sido, y esto es literal, a ver qué nos encontramos. Aunque la otra gran imagen judicial de la mañana está en la Audiencia Nacional. Allí acaba de empezar la declaración del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la operación Kitchen, después de que su entonces número 2 haya admitido que tanto él como su jefe sabían que alguien estaba espiando a Luis Bárcenas. En la Audiencia Nacional está Miguel Ángel Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
26: Muy buenas tardes. Jorge Fernández Díaz lo niega todo, incluso los supuestos WhatsApps que envió ordenando el operativo. Nunca tuvo que ver ni supo de Kitchen. Era un ministro del Interior que se enteraba de todo por la prensa.
27: ¿Usted cuándo tuvo conocimiento de la operación policial denominada Kitchen?
28: Bueno, yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Creo que fue a finales del año 15 y comienzo del año 16. A partir de ese momento.
26: Hoy se ha evidenciado el pacto de no agresión entre Fernández Díaz y Martínez, pero aún así han entrado en contradicción. Francisco Martínez ha reconocido que Fernández Díaz le informó en 2013 de que había un topo en casa de Bárcenas y el exministro lo niega.
20: Nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
19: Hora 14, con Javier Casal.
20: Y pendiente de otras cuestiones de este jueves está Javier Líbana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El presidente de Murcia, el popular López Miras, ha remodelado esta mañana su gobierno y ha colocado a la gerente del Servicio Murciano de Salud como nueva consejera de Sanidad. Esto después de la crisis abierta en este servicio, en el que la UDEF ha detectado la implantación de material cardiovascular y prótesis caducadas. Además, el Congreso ha dado luz verde hace unos minutos al nuevo copago farmacéutico, que baja el coste de los medicamentos a millones de usuarios con rentas bajas y medias. Sobre el papel, la reforma entró en vigor hace dos semanas, pero no se ha hecho efectiva. Ahora falta actualizar los datos de las tarjetas sanitarias y se espera que después del verano pueda ser una realidad.
20: Y el tiempo, ¿qué os vamos a contar? Que hace mucho calor, Jordi Carbó.
1: Entre hoy y mañana se alcanzarán las temperaturas más altas de este episodio en la mayor parte del país, máximas de 30 a 35 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 35 en el interior con facilidad, máximas de hasta 37, 38 grados en el interior de Cataluña, de Cantabria y el País Vasco, también en el Valle del Ebro y en gran parte de la provincia de Huesca, así como en la parte central de Extremadura. Tarde soleada, ya no se repetirán las tormentas de ayer.
20: Con la producción de Aldo Gómez y de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
2: Hora 14.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Contentos, pero no satisfechos del todo. Transportistas y taxistas valoran así las ayudas del gobierno de cerca de 10 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Este jueves el Ejecutivo ha presentado estas nuevas líneas de ayudas que van a beneficiar, calculan, a más de 8.000 empresas y autónomos y más de 15.000 vehículos profesionales en todas las islas. Ezequiel Orrac, vicepresidente de los transportistas.
4: Pero realmente, tenemos que ser sinceros, es muy poco. No solo por ellos, no estoy hablando porque ya han hecho la ayuda, sino nos tenemos que preparar. Nos queda un año muy duro, como mínimo, segurísimo.
3: Vial Morales, Taxis Pimem.
5: Vam, estem contents, satisfets, molt mal de fer dir fins a quin punt de satisfacció pots estar, perquè mai estàs content i en trobes abastament, perquè no te compensa el que realment s'ha perdut, però bueno.
3: Satisfacción pues a medias por parte de los transportistas. Las ayudas se van a conceder a medida que se vayan solicitando y también tienen en cuenta la doble y triple insularidad con aumentos de entre un 5 y un 10%. Enseguida vamos a ir con todo ello. Juan Andrés Sánchez está en la realización técnica. Vamos con otros temas destacados de la jornada. En el que hablamos un día más de la vivienda, en este caso como negocio. La vivienda como negocio es el activo que gana más peso dentro del patrimonio familiar de Baleares, por encima de los depósitos, de las acciones o vivienda habitual. El informe, que se titula La desigualdad de la riqueza por comunidades autónomas, pone a Baleares, junto con Canarias, a la cabeza de los territorios con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. El 1% más rico tiene casi el 30% de la riqueza. Clara Martínez Toledano es una de las investigadoras de este informe.
6: Y el hecho de que ese tipo de inversiones estén concentradas en manos del 10%, incluso el 1% más rico de la región, hace que al subir los precios la concentración de la riqueza suba y sea mayor que la media de España.
3: La plataforma de afectados por la hipoteca acusa al Ayuntamiento de Palma de ser cómplice de coacciones de grandes tenedores en viviendas de la ciudad. Acusan a Emaya de estar ejecutando cortes de suministro de agua a instancia de particulares y sin ninguna orden judicial. La portavoz de la plataforma, Ángela Pons, ha comparecido hoy en el Pleno.
7: I 10 dies sense aigua. En sa particularitat, no només que hi havia infants i amb mobilitat reduïda, sinó que, a més, feia un parell de setmanes, hi havia teatres peus en el senyor de 70 y pico de años.
3: Que ha recordado el caso más reciente de hace unos días en la barriada de Peregarau. Y también los socorristas han dado un ultimátum al ayuntamiento ante el grave estado, dicen, de las playas del municipio y la falta de soluciones reales tras años de peticiones.
10: 3 años tuvo, señor alcalde, 3 años, y las cosas están mucho peor que cuando usted inició su cargo. Si usted y su equipo cumplieran con su trabajo, la playa de Ciudad Jardín no tendría una caseta en situación de derrumbe.
3: Socorristas que siguen denunciando la situación en las playas de la ciudad y en Formentera. El Consell ha aprobado en pleno la aplicación de la llamada amnistía urbanística, a la que se dio luz verde en el Parlament y que permite la legalización de viviendas o construcciones irregulares en suelo rústico, cuya infracción ya haya prescrito. Y recordatorio, el Govern, a los contribuyentes, a la hora de hacer la declaración, hay que revisar bien el borrador para no perder las deducciones autonómicas. Hoy se abre el plazo para pedir cita previa en el servicio de renta ágil, se cumplen 30 años y se espera atender a unos 6.000 contribuyentes, el vicepresidente y conseller d'Hacienda, Antoni Costa.
9: Lo que creiem que succeirà és que hi haurà més import dels 40 milions d'euros que he assenyalat abans, més, per tant, més impacte de les deduccions, més contribuents de 111.000 de 2024 que es podran...
3: Un govern que, por cierto, ha exigido formalmente a AENA que retire de manera inmediata esa campaña publicitaria que se ha instalado en Son San Juan, que se asocia al turismo de excesos con la isla. Se puede leer en alemán: lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca. Dicen desde el govern que han escrito ya una carta a AENA donde muestran su profunda indignación y preocupación. Vamos con los deportes, Pedro Morla.
11: El Mallorca confía en Martín de Michelis como técnico del equipo en segunda división y firma para las próximas dos temporadas. El central albanés Malas Kumbula repasa en una entrevista con Mundo Deportivo su complicado año en el Mallorca, defiende su profesionalidad tras los ataques de Martín de Michelis y analiza el doloroso e inesperado descenso a segunda división. Y el proyecto del Palmer Basket Mallorca da un salto internacional sin precedentes. El club ha anunciado un principio de acuerdo para iniciar una alianza estratégica con Sash Sports Group, gente que tiene experiencia en la NBA y en el análisis de datos baloncestísticos.
3: Y en cuanto al tiempo, seguiremos por la tarde con cielo poco nuboso, ahora mismo entre 25 y 31 grados.
12: TIRME t'ha ofert la informació del temps.
13: Per TIRME, el 0 és on comença allò extraordinari. Una xifra que ho canvia tot. I és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A TIRME contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. TIRME, residu zero, 100% Balears.
12: ¿Quieres formar parte de la policía portuaria? La Autoridad Portuaria de Baleares convoca plazas fijas en los puertos de Alcudia, Mahó, Eivissa y La Sabina y una bolsa temporal en el puerto de Palma. Inscríbete antes del 1 de junio en la sede electrónica de Ports de Balears.
14: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
15: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
14: Si con las humedades te las tienes que ver.
15: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
16: Murprotec.
17: Hora 14. Juan Antonio Bauzá.
3: Cerca de 10 millones de euros ha movilizado el gobierno para paliar los efectos de la crisis, de la guerra en Oriente Medio, para satisfacer o para intentar satisfacer a los transportistas que han salido de la reunión, han dicho, lo escuchábamos antes, contentos, sí, satisfechos del todo, no tanto. Es la opinión de los transportistas y el sector del taxi. El gobierno ha presentado hoy las nuevas líneas de ayuda que van a beneficiar a más de 8.000 empresas y autónomos y a más de 15.000 vehículos profesionales aquí en las islas. Peter Chernokoyev.
18: El conseller de Movilidad, José Luis Mateo, explica que en concreto son 6 millones de euros para el transporte de mercancías, 750.000 euros para el transporte discrecional de viajeros, medio millón para taxistas, 100.000 euros para VTC y también 2 millones y medio en ayudas para el achatarramiento de camiones y autobuses. Además, el gobierno destaca que se han simplificado su tramitación y que se va a poder solicitar en breve mediante un formulario digital.
29: Con estas ayudas lo que se va a intentar es llegar del orden de 8.000 entre empresas y autónomos, y luego también pues hablamos de prácticamente 15.000 vehículos los que puedan salir beneficiados de estas ayudas. Además, uno de los puntos esenciales de los que ya habló el vicepresidente cuando se convocaron estas ayudas es una apuesta máxima por la simplificación administrativa, la facilidad para el solicitante y para la obtención de estas ayudas.
18: Hay que tener en cuenta que estas ayudas se van a conceder a medida que se vayan solicitando y también hay que tener en cuenta que hay una doble y triple insularidad con aumentos de entre un 5 y un 10%.
29: Que estas ayudas se irán concediendo por orden de registro de entrada y que se tiene especialmente en cuenta también la situación de doble insularidad, de menor que de Ibiza y hasta de triple insularidad por parte de Formentera, que ven aumentadas esas ayudas en el caso de menor que Ibiza un 5% y un 10% en el caso de Formentera.
3: Más de la mitad del presupuesto de las ayudas es para el transporte de mercancías.
18: Solo en este sector se pueden beneficiar cerca de 5.000 empresas, más de 1.000 autónomos y alrededor de 8.500 dos vehículos y en concreto las ayudas para furgonetas y camiones se sitúan entre los 1.000 y 2.200 euros por vehículo. El vicepresidente de la Federación de Transporte en Baleares, Ezequiel Orrac, asegura que algunas empresas están trabajando con pérdidas a pesar de las ayudas que van a tener que aplicar subidas para compensar ese aumento de los precios de los carburantes.
8: Pues tenemos que agradecer al gobierno balear que ha hecho un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo según ellos para poder pues ayudar un poco la situación como está. Pero realmente, tenemos que ser sinceros, es muy poco. No solo por ellos, no estoy hablando porque ya han hecho la ayuda, sino nos tenemos que preparar. Nos queda un año muy duro como mínimo.
3: Un año muy duro, dicen los transportistas, como mínimo. Dos y cuarto.
16: Hora 14 Menorca. Luis Soler.
21: 15 minuts passen de les dues. És temps de repassar quina és la informació i l'actualitat de Menorca.
22: Espai patrocinat per Eina Menorca.
23: Bona tarda. Avui dijous a la illa de Menorca pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Ciutadella i 29 a Maó. Aquesta tarda predominarà el sol i el cel clar. Bufa vent fluix de ponent amb brises al litoral. Demà divendres pugen les temperatures i serà el dia més càlid de la setmana. Màximes de 32 graus a Maó i 30 a Ciutadella. Al cap de setmana baixaran les temperatures. Demà es mantindrà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat o clar. La temperatura mínima estarà de 20 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
24: Eima Menorca. Experimenta el confort de tu hogar con nuestras puertas, ventanas y cerramientos de PVC, diseñadas para maximizar el ahorro energético. Disfruta de un ambiente acogedor, contribuyendo al bienestar de tu bolsillo y del planeta. Eima Menorca. Especialistas en reformas integrales. En María Luisa Serra 5 y en la calle Pintor Calvo 2, esquina con la avenida Menorca de Mahó. Descubre nuestras soluciones en eimamenorca.es.
25: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
26: El mejor mueble al mejor precio
25: en Hipermueble.
27: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
28: Tuya.
27: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
28: Sí, tu prima.
30: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
21: El GOP de Menorca posa el foc en el consum d'aigua de les zones turístiques. L'entitat ecologista adverteix que la pèrdua d'aigua potable a l'illa ha estat directament lligada al model econòmic actual. Segons les dades del GOP, les urbanitzacions de l'illa només acullen el 18% de la població, però concentren més del 45% del consum total d'aigua. El grup ecologista posa exemples concrets. A Sant Lluís, aquestes zones de costa representen gairebé el 90% del consum municipal i els migjorn superen el 60%. L'entitat vincula aquestes xifres a un model poc adaptat a la realitat de l'illa, on es compatibilitzen prop d'11.000 piscines, la ràtio per habitant més gran de tot el país, i nombrosos jardins de gespa, que gasten fins a 8 vegades més aigua que els habitatges dels nuclis tradicionals. Oriol Redalga, portaveu del GOP, apunta directament al model urbanístic enfocat al turisme, ja que entén que un visitant i un resident tenen les mateixes necessitats bàsiques d'aigua. El problema rau en una altra causa.
31: Però sobretot són 3 mesos que es concentren aquesta sobreexplotació, no? Aquests sobreconsums. És cert que es deuen a un model econòmic que és molt centrat en l'activitat turística, però crec que se podria fer d'una altra manera, tant regulant els volums, que és una problemàtica òbvia, les grans quantitats de consum que hi ha durant aquest temps tan reduït, és a dir, juny, juliol i agost, com també el tipus de consum que se fa.
21: Per això, Redalga vigilaria més el tema de piscines o el tipus de jardí utilitzat. Com a dada curiosa, el GOP també apunta al consum de la neteja dels cotxes de lloguer que podria fregar els 100 milions de litres d'aigua durant els 4 mesos d'estiu. Per tot plegat, els ecologistes fan una crida a la ciutadania a manifestar-se el proper 13 de juny a les 7:30 de l'hora baixa a la plaça Biosfera de Mo. En aquest sentit, Redalga creu que la instal·lació de desaladores a llevant anunciades pel govern poden ser una solució com un problema si només es posen per a permetre urbanitzar més terrenys.
31: Si es tractés d'una eina per desbloquejar tots aquests processos d'urbanització però els consums segueixen sent els mateixos, el que farem és anar a valors dels aquífers molt per sota del que estan ara i, per tant, voldrà dir que acabarem depenent de desaladores, o sigui, d'aigua artificial, perquè Menorca i els recursos naturals de l'illa s'hauran esgotat. Llavors, aquest model nosaltres no el veiem. Si es tractessin de desaladores per fer mesures per reduir els consums i no per seguir augmentant a nivell urbanístic, nosaltres pensem que sí que és una bona idea emprar la tecnologia.
21: El grup municipal d'Aramó ha mogut fitxa davant del desenvolupament de les obres de rehabilitació de la plaça Constitució. La formació ha registrat una bateria de preguntes adreçades directament al batlle del municipi, Héctor Pons, perquè siguin respostes al ple ordinari d'aquest mateix dijous 28 de maig. L'objectiu, segons expliquen des del partit, és que la ciutadania pugui conèixer què està succeint realment amb aquestes obres, sobretot pel que fa al terra de pavés, i valorar la situació amb tota la informació sobre la taula. Cal recordar que l'empedrat que hi havia és un bé protegit, i ara hi ha part que s'està substituint. El portaveu d'Aramó, Jordi Tutzó, exposa les preguntes que han presentat.
0: Les preguntes que plantegem al senyor Batlle són molt senzilles. L'execució de les obres està respectant el projecte que va guanyar el corresponent concurs públic? L'execució del projecte està respectant el catàleg de protecció del patrimoni històric de Mó? L'execució del projecte està degudament inspeccionat per serveis municipals? Creiem que la conservació del nostre patrimoni històric, que ens pertany a tots i tots els maonesos i maoneses, es mereix que aquestes preguntes siguin contestades amb diligència i amb responsabilitat.
21: Des de l'Ajuntament s'afirma que aquesta substitució és per un tema d'accessibilitat i només afecta una part molt determinada de la plaça. També diuen que s'ha fet d'acord amb els tècnics de patrimoni. Quan es porten ja uns 10 dies de l'aplicació del Porta a Porta en nous barris de Mou, la seva acceptació entre el veïnat afectat encara és irregular. Així ho reconeixen des de l'Associació de Veïns d'Andrea Dòria, la portaveu de la Junta Directiva i secretària Gemma Jiménez, ho deixa clar, molts residents col·laboren, però no tots.
1: Los vecinos, la verdad, que colaboran. Sí que es verdad que, bueno, como la viña del señor, tiene que haber un poquito de todo y sí que, bueno, hay gente pues que no, y dicen no y es no. Hay mucha gente que ni siquiera ha ido a buscar los cubos, hay gente que está sacando las bolsas de basura y lo están dejando en el punto de recogida. Y claro, esto o vamos a por todas o nos quedamos a medias, porque no puede ser que luego nos quejemos de ratas y demás, claro, pero si hay bolsas de basura en el suelo, pues también van a venir a las bolsas de basura que hay en el suelo.
21: Jiménez afegeix que en barriades on hi ha tants blocs de pisos, amb tantes famílies és complicat aplicar-ho. Ella mateixa explica que no veu clar aquest sistema de recollida selectiva de residus, però entén que si és el que marca la llei és el que s'ha de fer. Tot i això, veu difícil que alguns veïns ho acabin acceptant en un futur. Més per Menorca reclama la Sareb que garanteixi la continuïtat de les famílies que viuen al bloc de pisos de l'O. La formació demana que es mantinguin uns lloguers estables i assequibles per als residents, ara que l'entitat pública s'ha quedat amb la majoria dels habitatges. La portaveu dels menorquinistes, Noemí García, ha defensat que és el moment que la Sareb demostri que la seva intervenció serveix per donar seguretat als veïns. Aquestes són les seves peticions a l'ens públic.
2: Més per Menorca, demanam a la Sareb que garanteixi la continuïtat de totes les famílies del bloc de l'O i que mantingui unes condicions de lloguer assequibles i estables. Ara és el moment de que la Sareb demostri que la seva intervenció serveix per donar seguretat i estabilitat als veïns. Per això, reclamant que es mantinguin els contractes vigents i que els preus continuïn sent assumibles. Des del primer moment hem estat al costat de les famílies defensant una solució pública i lamentant que el govern Proens i el Consell no hagin actuat amb prou determinació. Ha estat una greu irresponsabilitat política que el Partit Popular hagi mirat cap a una altra banda davant d'un problema que afecta directament a famílies de Menorca.
21: A més, García ha carregat durament contra l'actitud del Partit Popular titllant de greu irresponsabilitat política que el govern de Proens i el conseller hagin mirat cap a una altra banda. Des de la formació lamenten que la dreta no hagi actuat amb determinació quan tenia les eines per intervenir-hi. El Consell Insular de Menorca i l'Institut Balear de la Dona uneixen forces per reforçar l'atenció a les víctimes de violència de gènere. Totes dues institucions han firmat un conveni per a la cessió gratuïta d'un habitatge que funcionarà com a pis pont a Ciutadella. L'objectiu és oferir un recurs residencial segur i temporal perquè les dones i els seus fills puguin recuperar-se i encaminar-s'hi cap a una vida plenament autònoma. Aquest nou servei està pensat com a llar funcional per a aquelles dones que ja han assolit un major grau d'autonomia però que encara necessiten un seguiment tècnic. Ho explica la consellera de Benestar Social, Carmen Reynés.
4: Els pisos ponts són un servei residencial temporal amb seguiment tècnic que dona continuïtat en el procés iniciat als pisos d'acollida i té l'objectiu de facilitar la plena integració sociolaboral i avançar cap a l'autonomia de les persones usuàries. Un procés que va acompanyat amb suport psicològic, mèdic o jurídic que necessita cada dona.
21: Les usuàries hi podran residir durant un període inicial de 6 mesos, prorrogables fins a un màxim de 2 anys.
5: El pivot de l'Este Menorca, Finxot, només pateix una lesió lleu i en poques setmanes ja podria tornar a entrenar amb normalitat. El jugador va caure malament fent-se mal a un turmell al quart partit de la sèrie contra l'Eima quan estava fent un match espectacular. Es va haver de retirar i ja no va poder seguir. Afortunadament, les proves mèdiques realitzades han descartat un problema greu. Ho explicava l'entrenador de l'equip, Javi Zamora.
6: Le hicimos las pruebas ayer y por suerte no hay nada importante. Es un esguince fuerte, pero no hay nada grave ni roto, así que en 2-3 semanas estoy convencido que estará recuperado.
5: Dissortadament, Xot serà molt difícil que torni a vestir la samarreta de l'Èstia, perquè era un jugador cedit i ara té previst marxar a la Lliga Universitària dels Estats Units, de la Utah University. L'austríac no hauria de tenir cap problema per incorporar-se al seu nou equip a les dates previstes. El Cercle Artístic de Ciutadella ha signat una gran actuació al Campionat de Balears d'Escacs per equips, aconseguint una destacada tercera posició final. La competició, que es va disputar el cap de setmana a Can Picafort, Mallorca, va reunir els millors conjunts de les illes en un format de lliga de tots contra tots. L'equip menorquí va desplaçar a Mallorca els seus 5 millors jugadors, incloent-hi 3 mestres FIDE, Martin Crouch i David Pons, Oriol Massip, José Martínez i Joan Cubas. El torneig va començar de manera molt positiva pels de Ciutadella. A la primera ronda van esgarrapar un valuós empat davant el planificar Mascaxa d'Aragonera de Mallorca. La bona ratxa va continuar a la segona ronda, on el Cercle Artístic va imposar-se amb autoritat per 3-1 al conjunt eivissenc del Puig d'en Valls. Amb aquests resultats, els ciutadellencs van arribar a la ronda decisiva de diumenge matí amb totes les opcions obertes per endur-se el títol. Al davant tenien el totpoderós Agona Magascax, un equip que alineava els mestres internacionals Sergio Cacho i Claudio Mincev i els mestres FIDE Manuel Machenko i Sebastià Massanet. Malgrat plantar cara, els mallorquins es van imposar per 4-0. La classificació definitiva va quedar amb l'Àgora Megascax com a campió, el Sadragonera en segon lloc, el Cercle Artístic com a tercer i el Puig d'en Valls a la quarta posició. I la imatge subaquàtica torna a ser protagonista a Ciutadella amb una nova activitat subaquàtica de la mà del Club Nàutic Ciutadella, que aquest cap de setmana reunirà especialistes d'arreu del territori per captar la riquesa del fons marí del litoral menorquí. Del 29 al 31 de maig, el Club Nàutic Ciutadella acollirà el Campionat de Balears d'Imatge Subaquàtica 2026, una cita imprescindible pels amants de la mar, la fotografia i el món submarí. A través de l'objectiu de les càmeres, els i les participants buscaran retratar a Ciutadella la biodiversitat marina de la zona a Ponent en una competició balear que combina tècnica, sensibilitat artística i coneixement del medi.
21: I la producció d'Un ballo in màscara de Giuseppe Verdi, que aquest divendres arriba al Teatre Principal, comptarà amb un canvi d'última hora en el repartiment. La soprano espanyola